Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a

Cadis. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Escoltes, ICAT.
1: Yeah, poc ioli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for Hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Stop playing with them, Riot.
8: I'm too bossy to catch feelings for a hoe. I should be exhausted. I've been running shit for show.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: preguntes.
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
0: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
7: No teniu pas la llengua, que això segurament no us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
7: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band?
10: Que mola.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no, ni no.
10: Sí.
7: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Joseph Haydn titulat Armida.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Joseph Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjara a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida. Un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir, per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre d'altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petifum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara, precisament, és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer. L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christoph Pregardien, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar a Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitbon com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardien i Rinaldo, i Scott Baer, Ubaldo. Així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de Les Mides de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera. I que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Ah, sí.

0: Continguts en xarxa. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

CQ, CQ, voces amigas. Buenas tardes a todos, como cada jueves nos encontramos en nuestro espacio de radioafición para radioaficionados y para aficionados a la radio. A los mandos, como de costumbre, tenemos el buen hacer de Sergio Guardeño y aquí en el micrófono Pere García, Eco Alfa 3, India Kilo Whisky. Antes que nada, recordaros de nuevo el correo de este programa, donde nos podéis enviar sugerencias, consultas, peticiones, lo que haga falta, porque el programa se hace para vosotros y yo necesito saber lo que vosotros queréis conocer. El correo es cqcqvocesamigas@gmail.com. Todo junto y en minúsculas. Repito, cqcqvocesamigas@gmail.com. Hoy el contenido de este programa viene inspirado en parte por la climatología reciente. Estamos de agua hasta las cejas. Y por la primera norma del radio aficionado. La primera es escucha. Luego escucha y después de escuchar con atención, habla. Pero bueno, esto será dentro de unos minutos. Parlem ara de radioclubs. El passat cap de setmana, uns quants companys del Radioclub Ochentero d'aquí de Mollet tenien previst intervenir en algunes activitats, però la climatologia no ho va fer possible. Ploïa massa i tenia alguna cosa a veure amb bicicletes. Segur que per aquest proper cap de setmana tenen preparat alguna cosa, i si no és per al següent. De totes maneres, cap a final de mes, s'està preparant una activació, si el temps ho permet. I us ho confirmaré la setmana que ve, però el que està sonant és una pista. Bueno, en quant al Radioclub Vallès de Cerdanyola, aquest dissabte havien de fer, com cada segon dissabte de cada mes, el típic mercat de segona mà a la seu de l'Ateneu de Cerdanyola, on molts s'hi trobem assiduament. En allà pues, sempre trobem alguna coseta que comprar o alguna coseta que vendre, i a més, el més important, trobem molts amics, es fotem un bon esmorzar i uns quants riures. O sigui que si algun dia us animeu, l'Ateneu de Cerdanyola està al carrer Indústria 38. Pues el mercat de segona mà que s'havia de fer aquest dissabte s'ha enrederit per al següent dissabte, per al 17 d'octubre. 17 d'octubre. Vale? Això segurament haurà sigut pues, com que aquest proper dilluns serà festa, pues han dit, escolta tu, aprofitem uns dies més.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Avui dissabte, dia 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. És una jornada que cada any posa el focus en la necessitat de parlar obertament de salut mental, prevenir els trastorns i combatre l'estereotip que encara pesa sobre moltes de les persones que conviuen amb un problema de salut mental. En aquest sentit, Mariona Saperes, cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, ha remarcat la importància d'aquesta data assegurant que la salut mental encara arrossega un estigma.
1: Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental. Jo crec que és importantíssim perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions.
0: Aquest any el moviment Salut Mental Catalunya ha escollit el lema Teixir Vincles és fer salut mental, que posa el focus en la importància de les relacions, els vincles i el suport mutu. Reivindica que la salut mental també es construeix des de la comunitat. I per altra banda, us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits tornen avui dissabte amb una nova campanya de donació de sang al Mercat Vell de Mollet del Vallès. Des de les entitats organitzadores afirmen que l'iniciativa arriba en un moment en què les reserves de sang es troben sota mínims després que les pluges intenses dels darrers dies hagin obligat a suspendre diverses campanyes de donació. Des de les entitats impulsores recorden que una donació de sang pot ajudar fins a 3 persones i que les donacions són imprescindibles per mantenir l'activitat sanitària amb normalitat.
2: Quarts, les notícies del cap de setmana.

Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina, amb Susana Lara.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, aquest espai que realitzem amb tres professionals i, com acabeu de sentir, doncs una d'elles s'estrena en aquest curs radiofònic que fa un parell de setmanes estrenàvem aquí a Ràdio Mollet. Tenim a la Marina Dunyac, tenim a la Laia Oller i tenim a la Susana Lara. De fet, avui ens acompanya ella. La Susana, benvinguda. Com estem?
1: Hola, Emma. Hola a tots. Gràcies per estar aquí.
0: Benvinguda. La Susana és la responsable de la parada La Cuina de Mollet. Ho dic jo per a aquelles persones que diuen ai, vull buscar-la, doncs us podeu adreçar amb ella a través, doncs, això, en antipresencialment al Mercat Municipal. També és present a les xarxes socials, però amb un altre nom.
1: Sí, amb sí. Susana de Ser, que és l'altre projecte.
0: Que és un altre projecte que té i que anem

0: parla també en aquests micròfons, però no passa en aquest espai. Amb la Susana, avui farem una miqueta la presentació d'ella, el concepte que té de cuina, perquè després en les diferents sessions anirem desenvolupant, no?, aquest, aquest concepte. Dir-vos que més enllà de la Susana tenim els controls tècnics i de so, que no ho hem dit, el nostre company en Sergio Guardeño, i us parla Emma Balea. Dèiem això, que la Susana avui ens vol presentar, doncs, la seva idea, el seu concepte de cuina. Així que endavant, Susana. T'anirem interrompent, eh?
1: Sí, sí, sobretot, perquè a més tinc tendència a enrotllar-me moltíssim, així que tu vas dient. Bueno, sí, jo volia compartir amb vosaltres la meva mirada sobre la cuina. Porto ja 15 anys vinculada a la cuina de Mollet, al mercat municipal, que en un principi vam començar, doncs, amb una botigueta així, doncs, propera per als ciutadans de Mollet, i bueno, mira, a poc a poc va anar creixent i llavors oferim el servei de catering també per a empreses i bueno, esdeveniments privats, no?, personals. Llavors, bueno, jo el que sí que m'agradaria aportar és, doncs, no diré res nou, eh? O sigui, el mundo ha cambiado radicalmente en tots els sentits i, per suposat, el tema que ens ocupa avui, la cuina... nada que ver.
0: Clar, de fet, la Susana ha estat allò superpuntual i hem estat conversant, no? I de vegades dius, ai, sempre cuines igual, i no és veritat, perquè la teva realitat canvia i llavors també hauria de canviar, no?, aquesta cuina. I hi ha molts canvis que passen gairebé desapercebuts, però que hi són, i que això ho haurien d'anar implementant, no?
1: Sí.
0: I sobretot la Susana en deia, i la pressió que rebem, no?, des de fora.
1: Sí, perquè a més és una pressió com una mica, com diria, entre línies, o sigui, és com amagadeta, no? Perquè, bueno, ja sé que avui en dia tot ha canviat molt i que els homes també ocupen una part molt important a les cuines, que s'impliquen, però la realitat és que les dones ens emportem tota la càrrega quasi sempre, per desgràcia encara vivim en aquesta era una mica troglodita, i la frase que no canvia mai és, que mira que han passat 15 anys que estic allà i la segueixo escoltant, et puc dir, cada dia entre 7 i 8 vegades, o sigui, no t'exagero, és així, eh? Buf, no sé què fer avui. A veure, Susana, què tens avui a la parada? Perquè és que estic avorrida, és que de veritat ja no sé què fer. O sigui, això és constant. Què hi ha darrere d'aquesta frase, que a priori sembla com molt normal, no? El que hi ha darrere és una pressió increïble i una autoexigència que ens han anat com posant a sobre i que nosaltres, jo crec que no som ni conscients. Perquè, clar, no es tracta de què hago hoy, només. Es tracta de què faig avui, com ho compro, com m'organitzo, que sigui saludable, que sigui variat, clar, que tingui colors i que no sigui tot el mateix color, que agradi a tota la família, perquè sempre hi ha algú que no li agrada el que fas, no? I és, no, això no m'agrada. Bueno, que hi agradi a tothom, que no sigui car, que sigui un producte super saludable i que no posem productes que no siguin una mica de tercera categoria, com diem, no?
0: I que no hi hagin intoleràncies.
1: Bueno, és que aquest ja és otra esfera, eh? Que això ja és otro nivell, però sí, correcte, que no hi hagin intoleràncies. Que també, de la manera que vivim avui, cada cop hi ha més intoleràncies, lògicament, no? I a part de tot això, el més emocionant que ens diuen, entre línies, és fes-ho amb un somriure, fes-ho molt contenta, i si un cas ho fa el Pino Puente, ja de pas. És que, clar, no es pot amb això, Emma. O sigui, jo, de veritat, la frase aquesta significa tot això.
0: Sí, sí.
1: Llavors,
0: totalment d'acord.
1: És una cosa com que nosaltres no som conscients, o sigui, anem en pilot automàtic comprant això, m'estic queixant tota l'estona, però com no me voy a quejar? Si és que jo encara, mira que porto anys, eh? I a més, et dic, porto anys a la cuina i porto anys amb moltes dones, perquè tots els meus projectes i treballs han anat dirigits, perquè la vida ho ha volgut així, a dones. No m'he trobat encara ningú. I, sisplau, si ens poguessi trucar, miro el
0: rellotge,
1: el professional que està aquí amb els botons,
0: sí, eh?
1: Que entri una trucada i em digui, m'encanta fer aquestes coses cada dia, que és just això. T'aixeques, què penso, què faig, com ho compro, què cocino, per a comer i cenar.
0: Doncs mira, Susana, ja que has fet això, en aquests moments és en directe, de manera que aquelles persones que, doncs, vulguin donar resposta, sí, a aquesta qüestió que planteja la Susana, teniu a la vostra disposició el 93 93 570 68 66, és a dir, que únicament heu de marcar aquest telèfon i, doncs, si sou d'aquestes persones que diu, a mi m'encanta.
1: Oi, oh, m'encantaria conèixer. Sisplau, truqueu, si hi ha algú, perquè jo no he conegut mai i és que és un tema farrugós, que ens esgota, ens esgota de veritat, no? Llavors, clar, què fem amb tot això? Jo sempre el que faig és una recepta.
0: Que és el de la planificació, crec jo,
1: sí.
0: No?
1: La recepta en si es diu Pau Mental, i aquesta recepta sempre està a la primera fulla i de tots els blocs que jo tinc personals, que els faig jo.
0: Sí.
1: Receta de tal, receta de qual. Jo, la primera fulla sempre és molt bonica amb floretes i tal, i és Paz Mental, és la primera. I té tres ingredients, que és superfàcil, perquè ho podem fer tots. Planificació, primer ingredient. Organització, segon ingredient. I, molt important, en els temps que vivim avui, economització. Que este és otro tema, que és un temón.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, això per mi és la base de qualsevol cuina, sigui professional o no, perquè resulta que a la cuina de Mollet ha passat el mateix.
0: Que també heu hagut de passar per aquesta planificació, aquesta organització,
1: és que si no, no
0: i
1: surt.
0: Per l'economia, no? També.
1: És que si no, no surt, els menús no surten.
0: Mm-hmm.
1: No surten, ja no em refereixo en el sentit econòmic, sinó no surten de la cuina. O sigui, tu per fer 30 plats al dia diferents, que és el que estem fent ara, o està superben planificat i organitzat, o t'agafa l'estrès que has de tancar, perquè dius, hòstia, no doy abasto, tu. No, necessites planificar. I això, a grosso modo, a petit,
0: sí,
1: vull dir, al revés.
0: Sí, sí.
1: Al revés.
0: A la inversa, sí, sí, allò que una persona, a títol individual, no?, digui, escolta'm, he de planificar-me.
1: Clar, ho has de fer. El que passa que, clar, en el dia a dia és que ens arrossega totes les mandangues que portem i no tens ni un moment per sentar-te i dir, bueno, a veure, me voy a planificar i vaig a veure, a organitzar, no? Quants diners vull gastar-me? Com... Hi ha moltes famílies que no arriben a final de mes i aquesta és una realitat. Tot està pujant, tot està canviant i un factor que no tenim en compte, que és molt important. Els fills abans, els 20 i puecos, se iban. Per tant, bueno, és un respiro, no?, a nivell econòmic. Hòstia, ja la dona diu, bueno, ja no tengo que cocinar tanto. Però és que ara no, ara viuran amb nosaltres fins als 60 anys. Perquè, clar, no hi ha tutia de buscar un pis. Llavors, això també és un factor.
0: Uh-huh.
1: Ens hem una mica d'organitzar i planificar per tenir una vida més tranquil·la.
0: Clar, això és el que comentàvem abans amb la Susana, no?, que també la teva vida va canviant, no?, potser comença sol, després en parella, després venen els nens, després aquests creixen, després, no?, i tot això tu has d'anar adaptant la cuina, perquè no és el mateix quan estàs sol que quan estàs en parella, que quan els nens són petits, que llavors has de vigilar, no?, i aquesta alimentació més adreçada a aquests infants, quan aquests són adolescents, quan són allò més adults, i quan tu et fas gran i potser tornes a quedar-te sol, no?
1: Exacte, uh-huh. Exacte. La teva vida va canviant i crec que una de les coses que ens està passant avui dia és que hi ha tantes coses per tot arreu i tants productes i tants aparatos i tants no sé quantos que, clar, nosaltres amb tota la bona fe del món, com volem millorar i donar a la família el millor, que aquesta és la cosa que ens passa a les mujeres, no? Tenim aquesta cosa de maternar i cuidar, això és un instint que tenim totes i és que no morirà, o sigui, això ho portem totes integrades. Ens preocupem molt per totes aquestes coses, no? Llavors, si surt una olla que va enxufada, endollada, perdó, en un endoll i hace la comida sola, hòstia, jo el mal la compro.
0: Clar, això és el tema dels aparells és un altre tema, perquè abans comentàvem i ara, doncs, ja que la Susana ha obert el meló, doncs anem a parlar-ne. De vegades allò t'arriba, no?, de dir, ai, doncs ha sortit això, et farà la vida més fàcil, i al final dius, escolta'm, farà més fàcil, però t'estressa, perquè jo d'entrada dius, on ho fico? La cuina no acostuma a ser l'espai de la casa més ampli. No acostuma.
1: No acostuma.
0: No? Acostuma a ser, no sé si els dissenyadors en un futur, els arquitectes ho hauran de replantejar, però és un dels espais, no diria el més petit, però gairebé. Una miqueta més grans que els banys, però poca cosa
1: més.
0: Sí,
1: les cuines en general no són gaire grans, i a més això me'n recordo que ho vam parlar en l'últim programa, que els dissenyadors i dissenyadores més actuals li estan donant molta importància a la cuina i a la família. I és quan s'està fent ara totes les cuines que són
0: les
1: obertes, la isla i no sé quants. Sí. Guapíssim, això, meravellós. Jo el primer que penso és, hòstia, quan faci mi caldereta estupenda de pescado, o sea, me va oler hasta el lavabo de pescado, perquè, clar, si tot està obert per una campana molt estratosfèrica que tinguis, o sea, al final, bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Però tornant a lo que dèiem de la cuina, clar que volem la olla més estupenda i volem la Thermomix último modelo i volem, també volem l'iPhone el último modelo. O sea, a veure, orden, orden i planificació.
0: I economia, perquè això no acostuma a ser econòmic, eh?
1: No és econòmic i al final jo crec que en una miqueta, és una opinió personal i mi experiència en cocina, que tampoc sóc una experta en estos temes, però jo crec que aprofiten el fet de que anem de puto cul... Ai, perdó. O sigui, no, ho sento, s'ha m'escapat.
0: Ha dit la Susana que vigilaria sí, allò amb la terminologia.
1: Excuses a l'audiència, de veritat, em sap molt de greu. Bueno, que anem molt estressats. Llavors, si jo trec un producte i el vull vendre, doncs el que vendré és que t'estalvies feina, que no sé què, que l'estrès, que tu arribes i tens tot meravellós, no? Que t'hace la comida. La IA no te fa el menjar de moment, fa tot l'altre, perquè no pensem que per això està dissenyada, però esta olla te facilita la vida. Bueno, vale, et costa un person. O sea, això és així. Dos, què faig? És el que tu dius, o sea, d'on la pongo? O sigui, és que, però si mires els calaixos i dius, però és que si hi ha un cap, tinc la olla de Nadal, que aquesta és una altra, una olla de Nadal que només la faig servir un cop a l'any, per a quan viene mi família, que a la meitat no els tragues i són 20 persones que venen a comer. Hòstia, potser no me l'hauria de comprar, no? No? És un exemple, eh?
0: Ja.
1: Pues això és el mateix, llavors, com que saben que tots anem fins al capdamunt i que no tenemos tiempo, esto es muy vendible. Llavors és fàcil vendre-ho i ho compres. Vamos una mica a observar la nostra vida i el que tu deies de no és el mateix quan tinc els nens petits.
0: Sí, que, o a l'exemple mateix que tu has dit, que et venen vint a casa per Nadal i després al final arriben a Nadals que amb sort sereu dos o tres persones.
1: Exactament. O resulta que el primer que et diuen és, home, otra vez caldo, és que portem tres dies menjant caldo. Hòstia, i tu amb la olla ja, que ja no saps ni on fotre, te la fots a la banyera perquè dius, és que no em cap, no? Totes aquestes cosetes és la cuina que jo... és el punt de vista, diguem, de la cuina que jo sempre vull parlar d'aquestes coses, no? Que és la coherència i sobretot la teva realitat.
0: L'altra cosa que li estressa moltíssim a la Susana és quan veu per xarxes que tot queda net i polit després de fer un àpat.
1: Sí.
0: No? Perquè, clar, la gent et diu, escolta'm, què faig? Estic cansat, estic fart de repetir menús, però, clar, jo no sé si algú et diu, és que quan m'hi poso ho deixo tot tan bé, queda tot tan recollidet després.
1: No, que va. I a més jo et dic que parlo amb moltes dones allà a la cuina, al mercat, que m'expliquen, i ens fartem de riure totes, perquè és que no és la realitat. O sigui, em sembla molt guai allò de les influencers i tots els cavallers aquests que surten fantàstics, que, clar, són superxef i tenen estrelles Michelin i no sé quantos. Jo moltes vegades m'agradaria trucar-los i dir, escolta'm, fulano de tal, no? Perquè no vull dir noms. Tu realment vives en una casa? Perquè et dic que no. O sigui, molt bé la cuina, el mármol, no sé què. Jo, per exemple, el meu cas, visc amb el meu fill, que té 20 anys, i la meva filla de 23. Són grans, ells es fan la seva dieta, es fan les seves coses, perquè cada un fa el seu menjar, perquè ho han decidit així. Cuinem els tres alhora. Perquè, clar, jo estic menopàusica perdida i jo no me puedo permitir comer-me X cosa. Bueno, pues he de menjar coses, que no m'inflin, no sé què, no sé quantes. Total, tres persones, tres menús. Tu saps com queda la cuina? O sigui, és que no t'ho creuria.
0: Ja.
1: Saps?
0: Sí, que m'ho creuria.
1: I ho explico tranquil·lament perquè la gent es pensa que pel fet de tenir la parada i cuinar allà i tal, després la meva casa està super pluscuam perfecta. Doncs mira, no. Està, que sembla, i a més uns pollos després, perquè clar, després qui frega? No?
0: Clar, aquest és l'altre tema.
1: Estes són les coses reals que ens passen. Llavors, no és tan fàcil dir, planifiquem, organitzem una comida saludable, todo verde, todo chill, todo bròcoli, todo aguacates, perquè ara aquesta és una altra també, sí. No? Los aguacates te salvaran la vida. Pues mira, no te salvan la vida. El que et salva la vida és que tu tinguis una tranquil·litat, que no ens posem aquesta exigència de todo perfecto i que la realitat és una altra.
0: Explica'ns això d'aliment.
1: Doncs mira, aliment és una... És un com t'ho diria? No és un projecte, en realitat. És... És un taller, podria dir, o formació, no? Perquè faig conferències també d'aliment, que va néixer fa bastants anys, fa 5 o 6 anys, a través de totes aquestes coses que em passava de la cuina, i que jo em vaig donar compte que hi ha molta obsessió amb el cuerpo perfecto, la dieta perfecta, no me adelgazo, no sé què, tot relacionat amb calories i amb tal. I no ens n'adonem de lo más importante que nutre tu vida, que és el que te rodeja. O sigui, perquè tu puedes hacer la dieta estupenda i està meravellosa i superguai, que bé, em sento supersaludable, però si tens algú al costat, que és la mosca cojonera, con cara de acelga, que no para d'emitir una radiació, que jo m'estresso, o sigui, l'aguacate te va a sentar com el culo. O sigui, no sé, es pot dir culo. És que és així. I llavors, Alimente va de tot això. Va de parlar i de veure l'alimentació real, la que ens mengem i la que no ens mengem, des d'un altre punt de vista.
0: I que és a dir, tenir en compte també el teu entorn. No, no només sí. Allò a l'hora de cuinar, sinó si allò que t'envolta, aquelles persones que t'envolten, diguem-ho clar, no? Sí. T'afavoreixen o realment doncs allò de que t'has passat amb la sal doncs potser ha estat per algun motiu.
1: Sí, i a més això té molt a veure amb el que estàvem parlant de les xarxes, que és superimportant, perquè no és només les persones, sinó també són les coses. Les coses quotidianes que tu cada dia utilitzes. Perquè si jo faig un dinar superestupendo, natural, i supercurrat, estar allà dedicada i tal, m'assec a la taula, con mòbil en mano, i començo a fer scroll sin parar, t'asseguro que el que t'estàs menjant és el del plat i el del no plat. I mentre tu tragues els aliments, t'estàs tragant tot això. Uh-huh. I això no ho pensem, no? I llavors és com comer con el cuerpo, però la ment està... És com, per exemple, tenir una relació sexoafectiva amb la teva parella i mentre ho estàs fent, estàs pensant en el veí del tercer que està boníssim de la mort, uh-huh, que l'acabes de conèixer i se te'n va el cap. A veure, això, quina merda de relació és, no? Doncs és això...
0: Aquesta... Vés a buscar el veí.
1: Bueno, potser no és un bon exemple, no, però se m'ha corregut així de sobte. Sí. Això, d'això va... aquest tema. I llavors oferim, jo ofereixo personalment a nivell conferència, són conferències curtes, una mica per conscienciar, i després tinc la formació, que és més llarga, per persones que volen aprofundir. Aprofundir?
0: Sí, sí, dit, no? Aprofundir és correcte.
1: Perquè és un tema apassionant i, bueno, és una protesta gran, molt, contra les dietes. I contra tot el que ens han dit que hem de fer, que és que no ho hem de fer.
0: Ens queda molt poquet temps i jo li deia a la Susana que ens havia de preparar, perquè ja que parlem de cuina, que ens preparés allò, alguna recepta, tot i que ja veieu que la filosofia d'ella no serà tant en aquests espais, sí que oferirem allò receptes, però anirem una miqueta més enllà, aprofundirem més, no?, el per què, no?, doncs, d'aquesta proposta que ens farà la Susana, no sé, pel dia d'avui, que és el que, no?, tenint en compte que estem ja a la tardor, no?, estem dies plujosos...
1: Mira, jo soc molt partidària, quan arriba aquesta època, bueno, tot l'any, però aquesta època encara més, de fer crametes. Llavors, clar, estem a lo mateix, no? Les cremes ideales, pues, ja donaré receptes molt guais, de receptes així puntilloses, que dius, hòstia, compra això expressament, de veritat, perquè ho provaràs i t'encantarà. Però la crema ideal de los ideales, quan anem així amb aquest pito al cul, que a més setembre és un mes fatal, perquè arribem de vacances amb una depressió que dius, hòstia, si esta és la vida que jo queria vivir, ja em toca la realitat, que és anar a treballar, no? De lo que sigui, intenta tenir sempre a la nevera qualsevol tipus de coses i verdures, perquè tu en el moment que arribes destrossada i feta caldo, que dius, hòstia, és que me quiero duchar i irme a dormir, ho fots tot a la olla? Una olla ordinària normal, eh?
0: Que tot tenies. I que ella és allò, defensora de l'olla express, em comentaves.
1: Ai, sí, m'apassiona. He tingut no sé quantes en mi vida. Sí, m'encanten. Bueno, i a la botiga són enormes,
0: No, però... ho dic allò perquè, clar, sí, és molt més ràpid. Això que ens estaves proposant, fica-ho tot a l'olla, doncs, clar, si és un express, molt més ràpid.
1: Els caldos xupi-xupi jo els faig només els diumenges, quan tinc molt de temps, o els faig a la botiga perquè ja sí que tinc espai, no? Però si no, no. Llavors tu arribes i fots allà. Lo que tengas, todo va bien, eh? Tot va bé. Tot ahí, xupi-xupi. Mentre et dutxes, no sé quantos. Ho tritures i tens un puré de conya. Que tens un huevo por ahí sobrante, duro, no sé què. Tu intenta deixar sempre coses mig així. Que tens un pot de cigrons, li fots els pots de cigrons. Lo que sea. Una mica de no sé què, tu tot ho fots allà. I sobretot tenir espècies.
0: Això t'anava a dir. Dic sempre. Que jo amb un punt d'espècies...
1: Les que doncs... a tu t'agradin. La cúrcuma, el que t'agradi.
0: Sí.
1: I aquesta és la meva recepta d'avui. Ja sé que no és sorprenent ni és res extraordinari, però és que em dedico a això.
0: Bueno, no, però està bé, no? És una qüestió de planificar-ho, perquè això doncs, sí que pots dir, doncs faig quantitat, no? Jo tinc en tàpers, no? A la nevera i al congelador, pots tenir-ne alguna també, no? Com a opció. És una manera d'organitzar-se, no? I també l'economia, perquè ens ha dit allò la Susana, tu agafa tot el que tinguis.
1: Tot el que tinguis,
0: no?
1: Sí.
0: No és qüestió allò d'anar a buscar doncs, la verdura més fantàstica,
1: més
0: no?
1: No, perquè clar, ara, perdona que et talli, però imagina't, o sigui, avui amb el pan de val que tenim ara, o sigui, si és època de coliflores, per posar un exemple, les coliflores s'han anat a vendre pel sac, perquè clar, ha venit un huracán, se les ha comido totes, les ha destrozado, i una coliflor que trobi costarà 8 euros. A veure, potser no cal, no? Que si no pas res. O sigui, si és una orden d'un médico directamente, pues potser sí que la compraré, si me va la vida en ello. Però en general no és així. Passa de la coliflor, tu. I llavors, també, una cosa que va molt bé és investigar. Si tinc un trosset d'anxoa que resulta que el meu fill no se l'ha menjat, doncs la foto al voré. Un exemple, perquè per la nit té sal, no? Però jo he fet coses d'aquestes. I queda un puré. És que no us imagineu, eh? O sigui, investiga, prova. Fot una oliva, a veure què passa. Saps? Vull dir, no tinguem aquesta por i aprofita el que tens. És una filosofia de vida, en realitat, eh? No empiezo cuando todo esté perfecto, sinó començo amb el que tinc.
0: Molt bé. Perfecte, Susana. Ens ha agradat aquesta filosofia de vida. Anirem coneixent més de la Susana a través d'aquests espais. Ja sabeu, cada 3 setmanes aproximadament, per aquest ordre de calendari, Marina, Laia, Susana, doncs la tindrem en aquests micròfons. La podeu trobar, com dèiem, allò adreçant-vos al Mercat Municipal, la parada La Cuina de Mollet, i també o a través d'Instagram, també doncs, a nivell més personal amb el perfil Susana Desert.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el vostre programa sardanista a Ràdio Mollet. Un espai que fem la Núria Figuera Duarte, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. Cada divendres, a partir de les 6 de la tarda, us acostem la música i actualitat del món de la sardana. I si no ens podeu escoltar el divendres, ens trobareu en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Comencem l'Espai Sardana.

0: era la sardana de la Rosa Maria Kucharski i González, instrumentista de piano, concertista i catedràtica d'aquest instrument, així com professora de música i musicòloga. Nascuda a Barcelona l'any 1929 i mort a Madrid el 2006, és l'autora de la sardana Aires de Vall d'Oreig, estrenada l'any 1949. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens l'ha interpretat i d'aquesta manera hem donat el tret de sortir del programa d'avui. Aquest divendres 9 d'octubre i a les portes d'un cap de setmana llarg, on les ganes de rotllana no afluixen.
1: És el segon programa del mes, la qual cosa vol dir que complirem amb les peticions que ens vàreu fer la setmana passada. La primera és la teva, Esteve Sureda i Freixes, de Vilablareig. Ens preguntes per les vacances. La veritat és que ja queden força lluny, però sí, van anar molt bé. Esperem que tu també. Et posem a continuació la sardana que ens demanes, Colla Laietans, d'en Carles, Santiago i Roig, amb la copla La Principal del Llobregat.

0: Colla Laietans, sardana del 2006 d'en Carles Santiago i Roig, que escoltàvem amb la principal del Llobregat. Esteve, tal com dius, salut i sardanes i a reveure.
1: La segona petició. Hola, Mercè Bastida, què tal? Com estàs? Veuràs la sardana que hem escollit per al teu marit Paco, perquè li felicitis el sant, per a la teva cosina Maribel, que ha fet anys, i per a tots els sardanistes. Sabem que a tu t'apassionen les sardanes obligades de tenora, i de ben segur que aquesta molt més, perquè porta un nom que creiem t'identifica, ja que ets una dona que triomfa amb la gent que t'envolta. És Vencedora, sardana obligada de tenora, el seu autor en Ricard Viladasau i Caner, i la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona.

0: Vencedora, sardana obligada de tenora de l'any 1991, d'en Ricard Viladesau i Caner, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: I acabem les peticions d'aquest mes amb la de la nostra fidel amiga, Maria Company. Nosaltres també esperem que hagis passat un bon estiu, Maria. Vols una sardana per a dedicar-li en Francesc Llistosella, que ens va deixar fa pocs dies, per a les teves amigues, per a en Joan Celleres i per a tothom que escolti sardanes, i també per al Pere de Masrampinyo, que ens fa saber que també s'ha mort. Era un gran sardanista amb qui havíem tingut el goig de ballar durant molt de temps. La composició que hem triat per a dedicar especialment a aquests bons sardanistes i que trobarem tant a faltar és Companys, d'en David Estanyol i Martells, sardana del 2006 i que ens interpreta la Cobla Marinada.

Fins aquí la primera meitat de l'Espai Sardana d'avui divendres 9 d'octubre. Abans dir-vos que aquesta composició de l'any 1977 que acaba de sonar en antena és de Max Avari Macú. El seu nom, Banyuls, ciutat Pubilla. La copla, la principal de la Bisbal.

0: Nacional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 d'aquesta tarda i 9:15 del vespre i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. El regidor de Solidaritat a l'Ajuntament de Mollet, David Moreno, ha fet una valoració positiva d'aquestes jornades i ha destacat que enguany s'ha aconseguit arribar a més persones.
1: Però fins ara la valoració és molt positiva. Hi ha hagut més adquisicions que la primera vegada, més participació, més actes, més ONGs implicades i per tant, superbé.
0: La festa arriba després de 3 setmanes d'activitats centrades enguany en la pau, la cooperació i la solidaritat. La programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional. Les entitats participants treballen en diferents punts del món, com ara el Perú, Cuba, el Sàhara, Colòmbia o les Filipines. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès estrenarà aquest curs una nova via de participació ciutadana destinada específicament als adolescents i joves de la ciutat. Es tracta dels primers pressupostos participatius joves, una iniciativa que permetrà que la població d'entre 12 i 30 anys proposi i esculli projectes relacionats amb les polítiques de joventut. El consistori destinarà una partida de 20.000 euros que es distribuirà entre les iniciatives que acabin sent seleccionades durant el procés participatiu.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Seguim endavant. No ens aturem i encetem la segona part de l'Espai Sardana d'avui divendres 9 d'octubre, el 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

0: del mestre de Pineda de Mar, en Joaquim Soms i Jané, és aquesta sardana amb la que hem iniciat el repertori de la segona part. El seu nom, en Josep i la Susi, i la copla, la Marinada.
1: Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes en format podcast a la pàgina web de Ràdio Mollet. I si, a més d'escoltar-nos, voleu veure ballar una sardana des d'una perspectiva de 360 graus, us convidem a buscar-nos a Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Escolteu-nos, seguiu-nos i gaudiu de la sardana des de tots els angles.
0: En Lluís Alcalà i Baqués és instrumentista de tenor, piano i compositor que va néixer a Barcelona l'any 1979. Des del 2015 forma part de la Copla Mediterrània com a instrumentista de tenora, després de 16 temporades a la Copla Sabadell. Ha estat premiat en diversos concursos de composició i fins al mes de juny d'aquest any ha fet 53 sardanes. Escoltem una d'elles, Un camí inoblidable, que va estrenar l'any 2009. Endavant, doncs, amb la Copla Mediterrània.

0: La Copla Mediterrània amb un camí inoblidable, sardana que l'autor, el Lluís Alcalà i Baqués, va dedicar a en Josep Aldaz.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 10 d'octubre, el 8è aplec del Picat. A 12:45 i a 16:45, amb les coples, la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal, a l'Espai Poliesportiu. El Pla de la Catedral de Barcelona, ballada a les 6 de la tarda, amb la copla Ciutat de Cornellà. Diumenge 11 d'octubre, el 39è aplec de Tossa de Mar, a 11:45 i a les 4, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, amb les coples, la principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Reu Jove. A Flix, a l'Ermita del Remei, el 58è aplec del Remei, a 11:45 i a 16:45, amb les coples, la principal de Tarragona i Vents de Riella. A Barcelona, a 11:45, al Pla de la Catedral, ballada amb la Copla Mediterrània. El 55è aplec de Súria, al Parc Macari i Viader, a les 4, amb les coples, la principal de la Bisbal, Súria i Berga Jove. Ballada a Taradell, a les 5 de la tarda a la plaça, amb la Vila de la Jonquera. A 17:45, a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, ballada amb la Vila d'Olesa. A 17:45, a Caldes de Montbui, a la plaça Font del Lleó, ballada amb la Bisbal Jove. Concert Casals La Veu de la Pau, a les 6, al Teatre Auditori de Granollers, amb la Copla Ciutat de Granollers. Dilluns 12 d'octubre, a 12:45, al carrer Tamarit de Barcelona, ballada amb la Copla Maricel. Ballada a les 12 a la Gran Via Carles III de Barcelona, amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 55è aplec de Torelló, a 16:45 de la tarda, a la plaça Nova, amb les coples Juvenívola de Sabadell i Ciutat de Girona. Ballada a Sant Feliu de Llobregat, a les 7, a l'estacionament del Casal de la Gent Gran, amb la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: Com heu pogut escoltar, un cap de setmana llarg amb molta activitat sardanista.

0: Ireneta, fina i alegre sardana de l'any 1963 que el seu autor va dedicar a la seva filla. Parlem d'en Martí Font i Coll, que volem recordar va ser instrumentista de tible i professor d'aquest instrument, tenint com a renombrats deixebles en Joaquim Portes, de la Caravana, i a un dels millors tibles de la història, en Joan Parés, de la Principal de la Bisbal. Va ser també director de cobla i compositor de sardanes i va estar vinculat durant gairebé 30 anys a la cobla que acabem d'escoltar, la Montgrins.
1: I l'última sardana d'avui és d'en Josep Casull Serra. Estrenada el 2004, va ser finalista de la Sardana de l'Any i és de lluïment de tres trompetes. La cobla La Principal de la Bisbal amb La Xefla Besalú.

0: la principal de la Bisbal, amb la xef la Besalú, d'en Josep Cassú i Serra. Així marxem per avui. Ha estat un plaer compartir aquesta hora de sardanes amb vosaltres. Donem les gràcies a l'equip tècnic de l'emissora i a vosaltres per acompanyar-nos una vegada més. Feliç setmana i endavant amb gaudir del màxim de sardanes.
1: Salut,
0: sardanes i seguim!

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més tornem a estar amb tots vosaltres amb el programa de la nostra gent gran. Avui us acompanyem, com sempre, el Joan Albertí.
1: Bon dia,
0: Joan.
1: Bon dia.
0: I la Magda Parramon, que és la que us parla. Som aquí per parlar-vos de temes que esperem que us resultin del vostre interès. Si teniu interès pel nostre programa, us podreu adreçar a l'Espai Sant Jordi, a la Sílvia Tàbios, que molt amablement us informarà, com de costum, i abans de començar els temes triats, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana. Som-hi.
1: Hola, bon dia. Bé, el 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Marineta, hi ha una presentació que es diu A l'hostal que guarda secrets. La Marineta, a l'hostal que guarda secrets. Evidentment ho fan a la Marineta. El dia 10, a les 9 del matí, al mercat de segona mà, a la Rambla de la Unió. El dia 11 d'octubre, des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit, hi ha la festa de l'Oktoberfest. Això caldrà consultar els horaris perquè hi ha actes durant tot el dia, bàsicament al voltant a la pista exterior del pavelló municipal d'esports de Riera Seca. I també a l'11 d'octubre, a 6:15 del vespre, un ball per la gent gran a l'Espai Sant Jordi. I ara...
0: A l'11 d'octubre, a les 18 hores, Sarsuela, la Villa de la Caja i el Xisme, al Teatre Municipal de Can Gomà. El 12 d'octubre, a les 10, a les 10 hores, a les 20:10, Festes del Pilar 2026, carrer Pamplona, fins a l'església de Sant Vicenç. Missa i després plaça Prat de la Riba. 13 d'octubre, 18 hores, taller d'escriptura creativa, Biblioteca Can Molà, Jordi Soletura. 14 d'octubre, 17 hores, taller Connecta-te, organitza les teves fotos i arxius digitals a la Biblioteca de Can Molà. Cal subscripció prèvia.
1: Que és gratuïta.
0: Exacte. I avui, us parlarem d'un tema que ens agrada a tots i l'enyorem de vegades de tant en tant, no?
1: Sí.
0: Bueno, el Joan ens parlarà de quan els fills ens deixen per anar a una altra família o a una altra casa.
1: Per fer la seva.
0: Exacte.
1: Els agraïts se'n van per un altre, molt bé que els hem cuidat tots aquests
0: Exacte.
1: Anys.
0: Exacte, sí senyor.
1: A veure, jo la veritat és que l'altre dia em vaig trobar un conegut i em va preguntar, diu, escolta, per què els fills cada vegada ens visiten menys els seus pares?
0: Per què serà?
1: Perquè, bueno, em va donar per pensar, vaig buscar informació i bé, us explicaré una mica les conclusions a les que he arribat. Bé, els fills adults visiten poc els seus pares, però no ho fan per egoisme, perquè siguin uns desagarits, ni perquè els hi falti l'estimació, ni molt menys. A veure, a vegades les relacions entre pares i fills, quan són adults i s'emancipen, van canviant amb el temps. No cal una ruptura d'aquelles, una gran discussió, ni una discussió... ni tan sols un petit conflicte. Les visites es van espaiant, això tots...
0: Tenen una altra família, tenen més feina, s'olviden una miqueta de qui els ha portat al món...
1: Es van espaiant, no? Que deia, les trucades més curtes, els contagis de ser tan espontània.
0: Sí.
1: A veure, aquest distanciament passa quan les reunions familiars deixen de ser un retorn a la llar i es converteixen, o així ho viuen els fills, com una evolució constant que els pares l'estem fent. Lògicament, les visites passen de cada setmana, cada mes, només dades assenyalades... Bueno,
0: no truquen per telèfon i aquestes coses que fan. Sí, sobretot.
1: Mira, per què els fills, quan són adults i s'emancipen, que és el més natural del món, van reduint aquestes visites?
0: Bueno, jo t'ho explicaré. Si és noi, la parella, sigui mascle o femella, és igual, perquè avui en dia s'accepta tot i crec que és el millor, influeix molt en el record dels pares, tant d'uns com els altres. I els hi costa més perquè ja tenen qui l'escolta i qui li soluciona una miqueta el que li solucionaven els pares.
1: En part.
0: En part.
1: Bona part.
0: Sí.
1: Bé, la majoria dels fills adults segueixen estimant els seus pares, evidentment, i desitjarien conservar aquella relació propera que tenien quan eren adolescents o quan eren infants. Però bé, hi ha determinades dinàmiques familiars que són especialment esgotadores per tots, especialment pels fills.
0: Sí, m'ho expliques o m'ho dius?
1: No, t'ho dic, t'ho dic, vale. Perquè em sembla que els dos hi han passat aquesta etapa. Bé, la casa és unes dinàmiques que fan que la casa dels pares deixa de ser un lloc segur i es converteix en un lloc on el fill ha de justificar sempre les seves decisions. Bé, anem a veure comentaris sobre el seu treball, perquè has canviat de treball, per si el que tenies...
0: La crítica
1: sobre la seva parella. Allò, home, és que aquesta nena, o aquest nen que t'has triat... El seu aspecte físic, fill meu, que últimament...
0: No vas al barber.
1: No vas al barber, no vas al perruquer, sí. Oi, com vesteixes.
0: Sí, sí.
1: O senzillament sobre la seva manera de viure. Ho fan a la seva manera i els pares tenim tendència a voler que els fills siguin perfectes, sí, i corregir,
0: sí,
1: una mica.
0: Amb això estic d'acord.
1: Moltes vegades una pregunta insistent, quan tindràs nens? Quan tindreu nens?
0: Sortiu molt de vacances.
1: Sí, tio, que no estalvieu ni un duro. Clar. En fi, crítiques disfressades de preocupació, que poden semblar un tema menor pels pares, però pot modificar molt l'experiència emocional dels fills. O sigui, que sempre estan con la misma... A veure, poden sentir-se avaluats i corregits constantment com si fossin adolescents, i ja són adults. I això, pues, crea una sensació de... Sí, hòstia, molt pare, però és que, escolta, és que anant allà, que em torni a treure la cançoneta de sempre de què faig i no li agrada, i què faria ell en el meu lloc, doncs, pues, en fi, se'ls hi fa una mica pesat.
0: Sí, que som criticons.
1: Amb bona intenció, amb tota la intenció,
0: sí,
1: del món.
0: Sí.
1: Com quan són adolescents, que els has de criticar coses, els has d'aconsellar, però ja són adults.
0: No sabem canviar de rol.
1: Aquí està la... A veure... Això ja dic, en lloc de sentir-se còmodes com tornades, se senten observats, en lloc els hi sembla que, no, que se'ls està esperant per criticar-los. Bé, bàsicament, això no, a veure, torno, això no significa que els pares actuïn amb una mala intenció ni amb ganes... Els pares ho fan...
0: No.
1: Ho fan normalment, però amb amor, des d'un amor. Des de jo tinc una experiència i m'hi ha fet mal i tu estàs anant pel mateix camí, t'aviso que saps que al final hi ha la paret, no, que no vagis massa ràpid.
0: Clar, bueno, això és una excusa, però també no vivim... o sigui, no tenim que deixar viure l'experiència nostra en el cap dels nostres fills. Vull dir, tenim que acceptar-los una miqueta com són, i això ens costa molt.
1: Sí, sí, és a dir, els pares, des del punt de vista del pare, home, els faig els comentaris morts, i dius, escolta, és que la meva experiència diu que aquí acaba, això no pot acabar bé.
0: Clar, però pot ser que sí que acabi bé.
1: Tot un desig de protegir-lo, ja són adults, vull dir, ja no són adolescents que poden tenir idees de pota de banc i de tant que ets frena, són adults. Bé, però clar, des del punt de vista dels fills, ho poden percebre com una manca de confiança. O que els seus pares no accepten com són ells, ni com porten la seva pròpia vida. Pot rebre com una crítica, com sentir-se criticats, avaluats, jutjats pels pares, i ja no són adolescents, ja no ho necessiten. Bé, tots ho necessitem tota la vida, però bueno, això ho aprens quan ets molt més adult. A veure, pot convertir-se que cada visita pot ser un examen silenciós des del punt de vista dels fills.
0: Clar.
1: On li cal mesurar les paraules, a veure què diu. Evitar certs temes, perquè quan parlem de tant tema, el papa o la mama tornaran la cantinela de sempre, no? I es prepara per rebre consells que no demana. I això és el que va fent aquesta... que cada vegada vinguin menys, que siguin menys oberts, que és una conseqüència de tot això.
0: Ja. Us posarem una miqueta de música i de seguida tornem amb vosaltres.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies...

0: Bé, per tant, els... Sí. Per tant, els...
1: Després d'animar-nos una miqueta amb Mosaic, que té una música molt entretinguda, pots continuar, Joan.
0: Gràcies.
1: De res.
0: Deia que, per tant, des del punt de vista dels fills, redueixen les seves interaccions per protegir el seu equilibri emocional. A veure, ells necessiten tenir la seva autonomia, i això els és molt important, evidentment, i necessiten sentir que són autònoms, que no han d'estar... que no necessiten, no busquen constantment aprovació. Els hi cal percebre que les seves decisions són reconegudes per als seus pares com a decisions que ha pres un adult i tal. I bé, diguem-ho clar, els fills adults no deixen d'estimar els seus pares, però associa les visites al cansament emocional. Quan una broma minimitza un logro que han fet, comparacions constants amb els germans o amb el veí de la seva edat, certa mirada de desaprovació quan diuen en quin nou tema s'estan embarcant, una frase d'aquelles que no és massa ben encertada. Bé, quan un fill se'l minimitza o se'l qüestiona constantment les seves decisions, comença a compartir menys, a explicar menys, a explicar menys detalls, a protegir les seves parts vulnerables. En resum, aquest procés és tan dolorós pels pares com pels fills. Pels pares estem notant, hosti, els que el fill no em ve a veure... Que... I bé, com canviar la situació? Que això és la pregunta, el que diu la pregunta del millor.
1: Jo crec que una d'elles és aprendre a viure sense els fills.
0: Evidentment. Primer, tenint en compte la seguretat emocional, és essencial per recuperar la confiança. Si a casa dels pares percep com un lloc segur, s'augmenta la bona disposició a venir més sovint, a tenir... I si a casa dels pares percep com un lloc constant d'avaluació, augmenta l'habitació. I a vegades n'hi ha prou. Amb un canvi de to, parlant, amb preguntes sense corregir l'actitud del fill, amb escoltar el que ens proposen sense immediatament donar una solució, que és el que hem fet d'aprendre a fer de pares des que han nascut fins que s'han independitzat, bé, i mostrar curiositat sense invertir cada resposta sense convertir cada resposta en una lliçó. O sigui, aprendre a respectar-los com adults que són i evitar aquest instint que tenim de voler-los a protegir, protegir, protegir, protegir. Bé, en fi. I ara...
1: Jo crec que el secret està amb el que hem dit abans, aprendre a viure sense els fills. Quan els fills han marxat, el primer que sentim, els pares, és el sentiment de solitud i buit. El buit que senten és totalment, que sentim, és totalment físic, aguditzat pel silenci i la sensació que la casa és massa gran. Comencem a trobar a faltar els fills, les rutines i els costums. Tenim que aprendre a conviure amb la persona que tinguem al costat i, si no la tenim, amb amistats. El canvi es viu com un autèntic dol, una pèrdua, ja que la situació realment no tornarà a ser com abans. Això és el que dona lloc a la síndrome del niu buit, amb unes sensacions i etapes molt semblants a les que apareixen amb la mort d'un ésser estimat. Negació, tristesa, falta de gana, ansietat, desinterès per lleure. El procés no es viu com una cosa normal i per això brollen en excés les emocions negatives. Què es pot fer?
0: Bueno, això és l'important. Què podem fer per evitar-les?
1: Pues aprofitar el temps per tu i la teva parella. Això primer, perquè suposo que porteu molts anys junts, esteu massa acostumats a l'un a l'altre i tindríeu que obrir una miqueta el ventall de possibilitats que podeu tindre.
0: Evidentment.
1: Vale? Que crec que són moltes. I si estàs sola, el mateix. Amb amigues, amb gent que t'entretingui, que t'ho passis bé, fer moltes coses per tindre la ment ocupada i... posar-te una mica de banda a tot el que faci el fill, perquè si estàs molt a sobre acabaràs cremant-lo o perdent-lo.
0: El que dèiem abans, als pares ens queda el síndrome del niu buit i hem d'omplir-lo. Ja no hi són els fills, però tenim moltes altres... Hi ha vida més enllà d'haver criat els fills.
1: Clar que sí, sí.
0: L'hem d'anar omplint. Els fills també es troben... A veure, primer una etapa molt emocionant, que tots l'hem viscut allò, en la prehistèria, de... començar de nou amb una altra persona, ser autònom, ser tu ja l'adult que decideixes, i sí que troben a faltar els pares i troben...
1: Sí, però d'una manera diferent. Tot això de que troben a faltar els pares torna amb ells quan tenen ja 50 anys.
0: Sí.
1: Per què? Perquè estan visquent una miqueta la bellesa que poden haver viscut els pares. Llavors ells es posen una miqueta més amb la pell.
0: A veure, tots ho hem vist, tots hem passat per l'època aquesta d'independitzar-se dels pares, de tenir molts projectes nous, d'estar superocupat amb la nostra vida, i cony, si anaves a casa el pare, et sortia allò de quan penses tenir nens.
1: Sí, bueno, el que hem comentat abans.
0: El que hem comentat abans. Com vesteixes, com no vesteixes? Al final, se't treien les ganes.
1: Clar.
0: I ara hem d'aplicar-nos això, però des de l'altre costat de la barrera.
1: Com aprofitar el temps per tu? Com en tot reajustament i canvi, és important preveure que es necessita temps. Primer, per acceptar la nova situació. El període d'adaptació és fonamental, ja que la rutina s'ha alterat per complet. És una oportunitat perfecta per buscar allò que ens agradaria fer i posar-nos a treballar. És tan simple com apuntar-se a clubs de lectura, moviments feministes, un màster, una carrera...
0: Una coral per cantar.
1: Exacte, com estem nosaltres, com cantem nosaltres. Sí, senyora. Sí, senyor, perdó. Fins tot aprendre un nou idioma. Jo estic aprenent l'anglès i m'encanta, i m'ho passo molt bé.
0: Jo l'anglès, si és petitet, porto ulleres i es deixa encara, però si no...
1: No, el meu anglès ni és petitet ni és gran, és una petita cosa, ¿vale? És en aquestes activitats, en aquesta reestructuració del dia a dia, on trobem temps per ampliar la nostra vida i guanyar en autoconeixement. Com a pares, tenim el deure de permetre el ple desenvolupament dels fills, de fomentar-ne i l'autonomia, la independència, de dotar-los de noves eines i també de recolzar-los en cada nova etapa. I què fer quan el teu fill va viure a un altre país? D'aquest puc explicar moltes coses jo.
0: Sí.
1: Primer, prendre-t'ho amb molta calma i paciència, perquè t'hauràs d'acostumar, no tindràs més remei, ¿vale?
0: I viatjar molt.
1: A les penes punyalars.
0: I viatjar molt.
1: Exacte.
0: Jo també, una filla meva va estar un any que li van donar feina a Alemanya i se va anar per Alemanya.
1: Ja, vente a Alemanya, Pepe.
0: No, vente a Alemanya, Alba. Però bueno, vale. T'has d'acostumar. Si la teva economia ho permet, és buscant vols baratos, pots fer molta cosa, pots plantejar-la, que els aniràs a veure cada equips temps, sobretot si ha de treballar les festes de Nadal, pues anar-lo a veure, etc etc, i anar tirant endavant.
1: Claro, és que no tens un altre. Diu, el més important és donar suport a la seva independència. Mentre cuides la teva pròpia salut, això és el més important, eh? Emocional, i t'adaptes a la situació. Aquesta etapa genera pors i tristesa, però també és una oportunitat de creixement per tots dos. Reafirma el teu suport. Recorda-li que casa teva sempre, sempre serà el seu refugi i que pot tornar si les coses no surten com esperava. Estableix una rutina de contacte. Fixa dies i hores per parlar amb ell o ella. Per exemple, una videotelefonada a la setmana, això quan poden, perquè com que treballen i hi ha canvi d'horaris, és complicat, eh?
0: És complicat.
1: Vull dir, ja us
0: complicat.
1: Ho dic, eh? Complicat, complicat, sí.
0: També existeixen els WhatsApps que te poden enviar,
1: sí,
0: i tu llegeixes quan...
1: Sí.
0: Ells l'envien quan s'aixequen ells i tu llegeixes quan t'aixeques tu,
1: sí,
0: al cap
1: sí,
0: de
1: sí,
0: 3
1: sí,
0: hores,
1: sí,
0: per
1: sí.
0: La diferència horària. Com
1: amb 8 hores de diferència.
0: Sí.
1: Els llegeixo jo, sí, sí, sí, sí. Però bueno, ja m'he acostumat, no hi ha volta de fulla.
0: No.
1: Així m'entero si estan vius, si menja...
0: Què faràs? Que els despertes quan per ells és mitjanit, perquè per tu és el de dia.
1: Sí, sí, sí, sí. Quan jo els envio al matí... tenen el telèfon desconnectat, mira, perquè estan dormint. Sí, sí, sí, sí. I se n'enteren quan surten a dinar, que per mi ja és la tarda.
0: Sí.
1: Vale? Bueno, et tens que acostumant. No hi ha... Tens una nova... Tu no tens una nova vida social. Ells tenen una nova vida social. I tu tens que adaptar a la vida que tenen.
0: A la vida que tenen.
1: No hi ha volta de fulla.
0: I la teva vida social has d'anar omplint els buits que t'han quedat al no tenir-los a casa.
1: Exacte. Exacte.
0: Has de buscar-te activitats. Això s'enllaça una mica amb el que sempre hem dit de la vellesa activa.
1: Exacte.
0: Has de mantenir-te actiu, tant físicament com mentalment.
1: I tant.
0: Perquè, si no, és molt pitjor.
1: Sí, sí. Evitar carregar les teves pors amb ells, perquè ho passes tu malament i ells també. Mostrar alegria pels seus assoliments i evitar transmetre-li, sobretot, angoixa. Cuidat i retrobat... cuida't i retroba't amb tu mateixa. O amb tu mateix.
0: Sí, evidentment.
1: És normal sentir un buit. Dedicar temps a les teves aficions. A la teva parella, si la tens, i... o les teves amistats. Sí. Accepta les teves pròpies emocions i prepara't per visitar-lo quan puguis, lògicament, perquè si està a l'altra part del món, imagina't.
0: No, que hagis d'agafar 3 hores d'avió, no pots fer cada dia.
1: No, normalment no són 3 hores d'avió el
0: teu. Bueno, en el teu cas, vale? No, però... No. A la meva experiència eren 3 hores d'avió.
1: Sí, però és diferent. 3 hores és una...
0: Sí, però bueno, diguem-ne que...
1: Bufada.
0: Diguem-ne cap a la butxaca...
1: Això sí, sempre, sempre.
0: A la butxaca potser no et permet anar cada setmana a agafar l'avió d'anada i l'avió de tornada.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs pues, si vas a visitar-lo, planifica un viatge per anar-lo a veure i rebe'l amb il·lusió quan tombi de vacances, quan torni de vacances, no? Bueno, una miqueta aquest és el que diuen la pròpia experiència i el que jo aconsello a qui es trobi en aquest circuit, perquè és un circuit, eh? I es té que tindre molta paciència i molta mà esquerra.
0: Evidentment, això, tant si els fills quan s'independitzen es queden en el mateix poble, com si estan... a 3 hores amb avió, com si estan a 8 hores amb avió, com si estan a 12 hores amb avió, perquè estan a l'altra banda literalment del món.
1: Sí, sí, sí.
0: Serveix igual. La diferència és que si els tens a la vora, que pots agafar el cotxe i anar-los a veure, diguem-ne que anar-los a veure no surt tan car com que tenir que agafar un avió.
1: No.
0: I ho pots fer qualsevol dia, no has de buscar un dia concret, perquè, clar, estaràs un dia anant i un dia tornant, més el que estiguis allà, que no coincideixi amb una època que estan treballant i que no poden atendre, que pràcticament estàs allà igual d'avorrit que
1: això pot passar, no? Això pot passar. Però, bueno, te'n vas a passejar tu per la teva compte i ja està. O tu amb la teva parella.
0: La parella pel compte.
1: I ja està.
0: Passeges, veus...
1: Veus una cosa nova.
0: En muntes excursions per fer mentre ells treballen.
1: Fas unes vacances i ja està.
0: Sí, sí, unes vacances. Una part és... Aprofito ja que estic allà per anar a veure el meu fill.
1: Exacte, exacte.
0: O la meva filla, el que sigui.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno... Pues, bueno. Esperem que us hagi agradat el programa i el Joan ens despedirà.
0: I tant. Vale? Tots despatxats a la calle. Bé, doncs ja hem arribat al final del nostre programa, com us comentava Magda. I us volem recordar que els podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia fins a 1:00 en directe, els dissabtes a les 11:00 en redifusió o per internet, a radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Bé, moltes gràcies per ser amb tots nosaltres i fins al proper dimecres.
1: Això, bona setmana.
0: Adéu.

0: força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental, jo crec que és importantíssim, perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions.
1: Aquest any el moviment Salut Mental Catalunya ha escollit el lema Teixir vincles és fer salut mental, que posa el focus en la importància de les relacions, els vincles i el suport mutu. Reivindica que la salut mental també es construeix des de la comunitat. I per altra banda, us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits tornen avui dissabte amb una nova campanya de donació de sang al Mercat Vell de Mollet del Vallès. Des de les entitats organitzadores afirmen que la iniciativa arriba en un moment en què les reserves de sang es troben sota mínims després que les pluges intenses dels darrers dies hagin obligat a suspendre diverses campanyes de donació. Des de les entitats impulsores recorden que una donació de sang pot ajudar fins a 3 persones i que les donacions són imprescindibles per mantenir l'activitat sanitària amb normalitat.
2: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.
1: De la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 2:45 del migdia.
3: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

Hola i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama més pop. En aquest capítol escoltarem The Best Damn Thing, el tercer àlbum d'estudi de la canadenca Avril Lavigne, un artista que es va convertir en una de les cares més visibles del pop-punk dels anys 2000 amb una proposta que combinava actitud, personalitat i una manera molt pròpia d'entendre la música. Aquest disc, que es va publicar l'any 2007, representa una etapa en què Avril Lavigne va decidir apostar per un so més directe i despreocupat, deixant enrere part de la serietat dels seus treballs anteriors per mostrar una faceta més divertida i desenfadada d'ella mateixa. Al llarg de l'àlbum trobem cançons que parlen de relacions, independència, inseguretats i moments personals, sempre amb l'energia característica del pop-punk que va marcar tota una generació. Comencem, doncs, aquest viatge musical per The Best Damn Thing.

Com dèiem, The Best Damn Thing és un disc que representa una etapa molt concreta dins la carrera d'Avril Lavigne. Un treball on la nostra artista d'avui deixa veure una faceta més despreocupada i directa, allunyant-se una mica del to més introspectiu dels seus primers àlbums, Let Go i Under My Skin, i apostant per una actitud més propera al pop-punk que la va convertir en una de les figures més importants del gènere. Per entendre aquest canvi, cal conèixer una mica millor la seva història. La nostra Avril Lavigne va néixer l'any 1984 a una petita ciutat de la província d'Ontario, al Canadà. Des de petita va créixer en un entorn molt vinculat a la música, ja que la seva família escoltava sobretot música country i ella va començar a cantar des de ben jove, participant en concursos locals i actuacions de la seva ciutat. Durant la seva adolescència va començar a escriure les seves pròpies cançons i a interessar-se per un estil més allunyat de la música que havia escoltat durant la seva infància. Amb només 16 anys va signar el seu primer contracte discogràfic i poc després arribaria al seu debut amb Let Go, un àlbum que la va convertir en una de les noves cares del pop-rock adolescent de principis dels 2000 amb temes com Complicated i Skater Boy. Amb aquest tercer àlbum titulat The Best Damn Thing, l'Avril ja no era només una jove artista que intentava trobar el seu lloc dins la indústria, sinó una cantant amb una identitat més pròpia i una trajectòria consolidada. El disc mostra una versió més segura d'ella mateixa, amb cançons que parlen de l'amor, les ruptures, la independència i la necessitat de divertir-se sense preocupar-se tant pel que esperen els altres. I és precisament aquesta energia la que començarà a marcar el nostre recorregut per aquest àlbum. Comencem aquest repàs musical amb el tema que obre The Best Damn Thing i que porta per títol Girlfriend.

Acabem d'escoltar Girlfriend, el tema que obre The Best Damn Thing i una de les cançons més representatives d'aquesta nova etapa d'Avril Lavigne. Des del primer moment queda clar que ens trobem davant d'un artista que ha deixat enrere part de la seriositat dels seus treballs anteriors per apostar per una actitud molt més divertida i provocadora. La cançó ens presenta una Avril molt més segura d'ella mateixa, jugant amb una actitud rebel i amb una lletra directa sobre voler aconseguir l'atenció d'algú que ja té per ella. Més que buscar profunditat emocional, Girlfriend aposta per l'humor, la ironia i una energia molt més desenfadada, convertint-se en una mostra del costat més teatral i despreocupat de la cantant. Aquesta actitud també es va traslladar al videoclip, un dels elements que va ajudar a convertir la cançó en tot un fenomen. Dirigit per The Malloys, al vídeo veiem a la canadenca interpretant diferents versions d'ella mateixa amb una imatge més colorida i exagerada, i reforça aquesta idea de jugar amb els estereotips de la noia perfecta i la noia rebel. El videoclip encaixa perfectament amb el missatge de la cançó, ja que no busca passar desapercebut, sinó mostrar una Avril més divertida, segura i disposada a riure's una mica de les convencions del pop. Un altre aspecte curiós de Girlfriend és que Avril va gravar la cançó en diversos idiomes per arribar a públics internacionals. A més de la versió original en anglès, va publicar adaptacions en francès, alemany, espanyol, portuguès, japonès, mandarí i italià. Aquesta aposta mostrava fins a quin punt la seva popularitat era global i com la discogràfica volia apropar el tema a diferents mercats d'arreu. Alguns mitjans van valorar que Avril sabés evolucionar i crear un disc més accessible, amb una identitat molt clara i una gran capacitat per arribar a un públic més ampli. D'altres, però, van consolidar que el pas cap a un pop més comercial feia perdre part de l'actitud més rebel·li personal que havia definit els seus primers àlbums. Tot i aquestes divisions, l'impacte de Girlfriend va ser innegable. La cançó es va convertir en el primer número 1 d'Avril Lavigne a la llista Billboard dels Estats Units i va ser un dels grans èxits internacionals de l'any 2007, ajudant a convertir The Best Damn Thing en un dels seus discos més importants. Després d'aquesta carta de presentació tan enèrgica, continuem descobrint aquesta nova etapa d'Avril amb un tema que manté aquesta actitud desafiant i directa. Una cançó que reforça la idea principal del disc, fer les coses a la seva manera. Escoltem ara I Can Do Better.

Després de la provocació de Girlfriend, la nostra artista més punk manté aquesta actitud més segura i despreocupada, parlant de posar límits i no conformar-se amb algú que no està a l'altura. Ara canviem de registre i deixem enrere aquesta energia més rebel per entrar en una de les cançons més emocionals del disc. Un tema on la de Skater Boy mostra una faceta més vulnerable i parla sobre la distància i la pèrdua.

Acabem de sentir When You're Gone, una de les cançons més emotives i vulnerables que hi trobem en aquest disc. La cançó parla de la sensació de buit que apareix quan una persona important ja no és al teu costat. Tot i que durant molt de temps es va relacionar amb possibles experiències personals d'Avril, la cantant va explicar que la va escriure pensant en una idea més general. Imaginar com se sentiria algú que hagués de separar-se d'una persona estimada. La inspiració principal va venir de la seva pròpia relació amb el músic Derek Whibley, líder de la banda Sum 41, amb qui estava casada en aquell moment. Tots dos estaven en una etapa en què les seves agendes feien que passessin molt temps separats. Amb When You're Gone, Avril demostra que darrere de la imatge més rebel també hi havia un artista capaç de connectar des d'un lloc molt més emocional. Continuem ara amb un tema que torna a recuperar l'energia característica del disc i la seva vessant més divertida. Escoltem com sona el tema que dona nom a aquest disc.

The Best Damn Thing és una cançó que aposta per l'exageració, l'humor i una energia molt més despreocupada, mostrant una Avril que juga amb la seva pròpia imatge i que sembla més còmoda amb el paper d'estrella del pop-punk. Aquesta etapa també va estar marcada per una gran exposició mediàtica. Després de l'èxit de Let Go i Under My Skin, Avril ja no era només una cantant jove amb una imatge rebel, sinó tota una celebritat mundial. El seu estil, la seva manera de vestir i la seva actitud generava moltes opinions, fins al punt que sovint els mitjans debatien si continuava sent una artista alternativa o si s'havia convertit en una figura molt més comercial. Un dels grans temes de conversa durant aquesta època va ser precisament aquest canvi d'imatge. Amb The Best Damn Thing, Avril va abandonar part de l'estètica més fosca dels seus inicis i va apostar per colors més vius, una actitud més femenina i una posada en escena més pròxima al pop. Més enllà de les opinions, aquest disc va demostrar que la d'Ontario sabia jugar amb moltes versions d'ella mateixa i adaptar-se a un moment en què el pop-punk estava arribant al gran públic. The Best Damn Thing no buscava mostrar una cara única de l'artista, sinó precisament aquesta barreja entre rebel·lia, diversió i vulnerabilitat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet posa punt final avui dissabte a la Jornada Solidàries 2026 amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 d'aquesta tarda i 9:15 del vespre i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. El regidor de Solidaritat a l'Ajuntament de Mollet, David Moreno, ha fet una valoració positiva d'aquestes jornades i ha destacat que enguany s'ha aconseguit arribar a més persones.
1: Però fins ara la valoració és molt positiva. Hi ha hagut més exposicions que la primera vegada, més participació, més actes, més ONGs implicades i per tant...

d'entre 12 i 30 anys proposi i esculli projectes relacionats amb les polítiques de joventut. El consistori destinarà una partida de 20.000 euros que es distribuirà entre les iniciatives que acabin sent seleccionades durant el procés participatiu.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
5: CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
6: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, Voces Amigas.

I seguim avançant en aquest repàs per The Best Damn Thing d'Avril Lavigne, un àlbum que mostra un artista en un moment de plena consolidació i que reflecteix molt bé l'energia del pop-punk que dominava part de l'escena musical dels anys 2000. A nivell temàtic, aquest disc juga constantment amb els contrastos. D'una banda, trobem una artista molt més divertida, segura i provocadora, amb cançons que parlen d'actitud, d'independència i de no deixar que ningú decideixi per ella. Però també hi apareix una vessant més emocional, amb temes que exploren la fragilitat, les relacions i les inseguretats que hi ha darrere d'aquesta imatge més forta. Aquesta combinació és precisament una de les claus del disc. Avril Lavigne no es limita a mantenir la imatge rebel dels seus inicis, sinó que juga a diferents versions d'ella mateixa. La noia amb caràcter, la persona que pateix per amor i l'artista que simplement vol divertir-se. Tot això dins d'un disc que va aconseguir portar l'estètica i l'actitud del pop-punk a un públic molt més ampli. I dins d'aquesta etapa més despreocupada hi trobem Hot, una cançó que representa un Avril més segura i amb una actitud molt més madura. Un tema que parla de l'atracció, del desig i d'aquella sensació d'estar completament enganxat a algú, mostrant una cara més adulta de la cantant.

Si als seus primers discos la cantant havia construït una imatge més propera al rock alternatiu i al pop-punk més cru, aquí ens trobem un artista molt més còmode jugant amb el pop i amb una producció més enfocada a arribar a un públic més ampli. Una part important del canvi del so del disc té a veure amb les persones que hi ha darrere de la producció. Aquest àlbum va comptar amb la participació de diversos productors, però un dels noms més destacats és el de Dr. Luke, que va treballar amb algun dels temes més orientats al pop de l'àlbum. També hi va tenir un paper molt important en Rob Cavallo, conegut per haver treballat amb artistes com Green Day, i que va ajudar a mantenir una part més orgànica i guitarrera del so d'Abril. Aquest gir cap al pop no va ser casual. Després de l'èxit de Let Go i Under My Skin, els seus primers dos discos, l'Abril ja ens havia demostrat que tenia una identitat pròpia, però amb aquest tercer disc va voler experimentar amb una proposta més directa, divertida i menys fosca. L'objectiu era crear cançons més immediates, amb una energia més positiva i amb una estructura més propera al pop comercial del moment, sense abandonar completament les seves arrels. Continuem el repàs i ho fem amb una de les cançons més especials de l'àlbum, un tema que ens allunya una mica de la faceta més provocadora del disc i ens porta cap a un Abril més íntima i personal. El títol, Innocence.

Innocence és un dels temes que ens mostra la cara més delicada de The Best Damn Thing. Enmig d'un disc dominat per l'actitud i la diversió de la que hem anat parlant, aquesta cançó funciona com un moment de pausa on l'Avril deixa de banda el personatge més provocador per parlar d'una manera més íntima sobre la puresa, els acords i la necessitat de protegir aquella part més vulnerable d'un mateix. I parlant d'Avril Lavigne, és impossible no mencionar una de les teories més curioses i surrealistes que l'han perseguit durant anys. La teoria que diu que la cantant hauria mort a principis dels 2000 i que després hauria estat substituïda per una doble. Segons aquesta teoria, els canvis d'imatge, l'estil i l'actitud entre Let Go i els seus discos posteriors serien una suposada prova del canvi d'identitat. Evidentment, aquesta història no és certa i la mateixa Avril Lavigne ha negat diverses vegades aquesta teoria, fins i tot fent-hi broma en entrevistes i a les xarxes socials. Però el rumor s'ha convertit en un dels mites d'internet més famosos relacionats amb una estrella del pop fins al punt que ha acabat formant part de la cultura popular que envolta la seva figura. Més enllà d'aquestes teories, el que sí que és evident és que la canadenca ha passat per moltes etapes al llarg de la seva carrera. Des de la jove artista que va sorprendre amb Complicated fins a la figura consolidada que veiem a The Best Damn Thing, la seva evolució ha estat constant, tant musicalment com a nivell d'imatge. I continuem amb una cançó que recupera una mica més l'esperit juvenil i despreocupat del disc. Un tema que parla de fugir de les expectatives i de buscar el teu propi camí. Escoltem com sona Runaway.

Acabem d'escoltar Runaway, un tema que representa molt bé una de les idees principals del disc. La necessitat de desconnectar, d'escapar de les pressions i simplement fer les coses a la teva manera. És una cançó que manté aquest esperit adolescent del disc, parlant d'aquella sensació de voler allunyar-se de tot i de començar de nou. Continuem ara amb un dels temes més íntims d'aquesta selecció. Alone és una cançó que ens mostra una cantant més reflexiva i que parla de la necessitat de mantenir una part d'un mateix malgrat tot el que passa al nostre voltant.

Un dels elements més interessants de la carrera d'Avril Lavigne és precisament aquesta dualitat. D'una banda, ha estat una artista associada a una imatge rebel i despreocupada, però moltes de les seves cançons han parlat de sentiments molt personals com la inseguretat, la solitud o la necessitat de sentir-se compresa. Aquesta combinació és una de les raons per les quals ha anat connectant amb tantes generacions d'oients. Al llarg d'aquest programa hem vist com The Best Damn Thing representa una etapa molt concreta d'Avril, un moment en què va apostar per un so més pop, una imatge més colorida i una actitud més divertida, però sense abandonar completament la sensibilitat que ja havia mostrat en els seus primers treballs. Hem repassat la cançó que va convertir el disc en un fenomen i que es titula Girlfriend. Hem descobert la vessant més emocional amb When You're Gone i Innocence, i també hem vist com Avril va jugar amb diferents personalitats dins d'un mateix àlbum. Un àlbum que va marcar una època i que continua sent un dels referents del pop-punk dels anys 2000. I amb això arribem al final d'aquest viatge per The Best Damn Thing. Però abans d'acomiadar-nos definitivament, encara ens queda una última cançó per escoltar. Un tema que tanca aquest recorregut per una de les etapes més importants de la carrera d'Avril Lavigne. Escoltem com sona One of Those Girls. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Bona tarda, vigilant. Gràcies per la feina que fa, descobrint a tota aquesta colla d'iconoclastes i anacoluts que ens governen. Escolti, no sé si s'hi ha fixat, però aquí, al costat del mercat municipal, hi ha un 33 pintat en una paret. No sé qui fa. Jo, per si de cas, li dic.
3: Hola, senyor vigilant de Pruneres. Soc la Montse de Can Borrell. Miri, arran del seu programa he començat a fixar-me en aquestes coses estranyes que passen al poble. I avui he vist un 33 pintat en un contenidor. Li he fet una fotografia. Ja em dirà si li arriba. Que jo amb això del WhatsApp no me n'acabo de sortir, eh? Bueno, merci.
4: Ei, vigilant. Jo n'he vist un altre al carrer de Galleta Ventalló. Amb esprai negre. No sembla gaire antic, la veritat.
3: Bon dia. Soc de la zona de Planellador i aquí també n'hi ha un. Jo diria que abans no hi era. El meu home diu que sí, però el meu home sempre es creu que ho sap tot.
5: Qui li dius això, bruixa?
3: Qui ha de callar ets tu, impotent, mig home. Ja m'ho deia la meva mare.
6: Tots aquests que acabeu d'escoltar són missatges rebuts al telèfon del programa, enviats per gent preocupada pel que pot estar passant a Mollet del Vallès. I tots tenen una cosa en comú. El número 33. Dos dígits. Un mateix número, repetit en diferents punts de la nostra ciutat. Al principi no vaig concedir cap importància especial a aquells missatges. Podia tractar-se d'una simple bretolada, d'una firma, d'allò que els joves d'avui en dia anomenen el tac d'un grafit. Però a mesura que les fotografies començaven a acumular-se, vaig observar un detall inquietant. Els 33 no eren tots iguals. Alguns estaven desgastats pel pas del temps. D'altres, en canvi, semblaven acabats de pintar. N'hi havia de grans, de petits, de blancs, de negres, i continuaven apareixent. Un número que es repeteix, una ciutat que sembla no adonar-se'n i una pregunta que ningú no havia formulat. Qui està pintant aquests 33? I sobretot, per què? Sóc el vigilant de Pruneres i això és Expedient Mollet. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per acompanyar-me una nit més, bé, una tarda més, a Expedient Mollet, el programa on intentem resoldre els misteris de la nostra ciutat. Avui us parlaré de numerologia. I no us penseu que és un tema menor. Des de l'origen de les civilitzacions, l'ésser humà ha intentat comprendre el món a través dels números. Els babilonis, els egipcis, els grecs, els maies, tots van desenvolupar sistemes numèrics que els permetien mesurar, ordenar i interpretar la realitat. Però hi ha una diferència fonamental entre comptar els dies que falten per a la collita i atribuir a un número el poder d'explicar els secrets de l'univers. Aquesta diferència és la numerologia. I dins de la numerologia existeix un número que destaca per damunt de tots els altres. Aquest número és, en efecte, el 33. Comencem per la maçoneria. En el ritu escocès antic i acceptat, que és el sistema de graus de la maçoneria, existeix el grau 33, un grau honorífic i administratiu de gran rellevància dins d'aquest sistema. No és cap secret. Ho podeu consultar vosaltres mateixos. Però la pregunta és inevitable. Per què el 33? Per què no el 32? O el 34? Per què una organització que ha despertat tantes sospites al llarg de la història escull precisament aquest número? I tornarem. En la tradició cristiana, Jesucrist va morir, segons una cronologia habitualment acceptada per la tradició, a l'edat dels 33 anys. La columna vertebral humana es descriu habitualment com una estructura de 33 vèrtebres, si comptem les que es fusionen al sacre i al coxis. En numerologia, el 33 és considerat un nombre mestre, un número associat a l'altruisme, la compassió i l'elevació espiritual. 3. 3. Dos tresos. És a dir, el 3 duplicat. I aquí comença a complicar-se la cosa, perquè, segons diverses interpretacions esotèriques, el 33 també apareix vinculat a societats secretes, codis simbòlics i esdeveniments històrics d'una transcendència extraordinària. El paral·lel 33, per exemple, travessa diferents regions del planeta. Entre elles, territoris que han estat escenari de conflictes, catàstrofes i magnicidis. És cert que altres paral·lels també travessen territoris on han passat coses, però no són el 33. Hi ha investigadors que han dedicat anys a buscar aquest número en les dates de grans esdeveniments, sumant dígits, restant xifres, convertint les lletres dels noms en números, multiplicant resultats, dividint-los i tornant-los a sumar, fins a arribar sovint al 33. Personalment he estat consultant diversos d'aquests estudis. Alguns, malauradament, ja no es troben disponibles. Les pàgines originals han desaparegut i només se'n conserven captures de pantalla amb una resolució francament deficient. Aquí, per exemple, tinc un document publicat l'any 2006. El seu autor, absolutament anònim, relaciona el número 33 amb els Illuminati, l'antic Egipte, amb l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la construcció de les piràmides i l'estrena de l'Hormiguero. La font principal sí que és veritat que és Foro Coches, però dissortadament l'enllaç està trencat. I les coincidències continuen acumulant-se. Alguns investigadors consideren que aquesta recurrència podria indicar que el 33 funciona com una mena de signatura, un símbol reservat a aquells que varen...
5: Florenci!
7: Ma, què vols, mama?
5: Què vols per berenar? Vols Frankfurt o San Jacobo?
7: Mama, que no molestis, que estic gravant el programa.
5: Ja ho sé, maleïda l'hora que et vaig comprar el computador aquest. Què? Vols berenar o no? Que he quedat amb la Sònia per anar a la perruqueria.
7: Que m'és igual, mama, que m'és igual.
5: Doncs San Jacobos.
7: Doncs us vale.
5: Vale no, eh? Vale no. A mi em parles bé, que sóc ta mare i fins on jo sé t'he donat la vida i a mi em deu respecte.
7: Mama, que sí, que sí.
5: Doncs això.
6: Reservat a aquells que coneixen el seu significat. Però una cosa és estudiar un número i una altra, molt diferent, és trobar-lo pintat a les parets del municipi on vius. I jo estava disposat a descobrir-ne l'origen.
8: Que
6: segons, 10 hores i 17 minuts. He sortit a comprovar personalment dues de les localitzacions que ens han fet arribar els radioients. La primera es troba als voltants del mercat municipal. Aprofitant la proximitat, ma mare m'ha encarregat mig quilo de bacallà dessalat. Les fotografies indiquen que el símbol hauria estat pintat fa relativament poc. No hi ha indicis que s'hagi fet servir cap mena de plantilla.
8: Qui és el següent?
6: Jo.
9: No, maco, que jo havia demanat tanda.
6: Perdoni?
9: Que jo havia demanat tanda.
6: Però quan jo hi he arribat, vostè no hi era.
9: Per què he anat a buscar xurros?
6: I a mi, què m'explica?
9: Com que què t'explico?
6: Però que si vostè no hi era, no pot ser pas l'última.
9: Que jo ja havia demanat tanda.
6: Però que és que no entenc què vol dir això de demanar tanda, si vostè després marxa.
10: Perdona, però la Mercè havia demanat tanda.
6: Però vostè també.
10: Jo què?
6: Que si també havia marxat a buscar xurros.
10: Jo n'he anat a buscar xurros.
9: Hi he anat jo a buscar xurros.
6: Ja ho he entès.
10: No, no ho sembla, maco.
6: A veure, una cosa, jo he vingut, he preguntat qui era l'última, ningú m'ha dit res, per tant, em toca a mi.
9: Doncs molt bé, tu després de mi.
6: Però si vostè no hi era.
9: T'havia demanat tanda.
6: T'havia demanat tanda. Què és una tanda?
9: Ai, mare de Déu.
10: Tu n'ets el fill de la Teresa.
6: Com?
9: Així el que fa ràdio.
10: Sí, dona, Mercè, el fill de la Teresa, que viu al costat de la farmàcia.
9: La teva mare està bé.
6: Mirin, senyores, amb tots els meus respectes...
9: És un noi una mica raro.
10: Que sí que ho és, sí que ho és, sí de raro.
9: La Teresa diu que està tot el dia amb l'ordinador.
10: El veig passar de vegades, sempre sol, i només porta samarretes de Singer, Kinnick i Ogin.
6: Perdoni?
9: I amb un micròfon.
6: Escoltin, miri, que sóc aquí. Em veuen, no?
9: No s'ha casat encara.
6: Però, senyores...
8: Mercè, guapa, què et poso?
9: Tres llenguados i un escorpura maco.
6: Increïble.
8: Va, noi, què vols?
6: Miri, posi'm 300 grams de bacallà de salat d'aquest, sisplau.
8: Res més?
6: Sí, dos talls de lluç, espera un segon, una mica de gamba pelada i un moment... Una sípia.
8: Gran o petita?
6: No m'ho especifica pas la mare.
8: Doncs una mitjaneta. 33 euros.
6: Perdoni?
8: Que 33 euros, collons.
6: 33 euros exactes.
8: Que sí.
6: Ni un cèntim més.
8: Que no.
6: Ni un cèntim menys.
8: Però tu és tot tu.
6: 33.
8: Que sí, maco, collons.
6: 33 euros exactes. No pot ser una casualitat.
8: Em pagaràs o què, dròpol?
6: La investigació havia entrat en un punt delicat. Disposàvem de diferents indicis, però encara no havíem pogut establir la identitat de la persona o persones responsables de les pintades. Per això vaig demanar la vostra col·laboració, estimats i estimades radioients. I he de dir que heu respost per sobre de les meves expectatives. L'objectiu era elaborar un inventari exhaustiu de tots els 33 apareguts al municipi, cartografiar-ne la distribució geogràfica i determinar si responen a algun patró identificable. Així, molts i moltes que heu descobert aquests símbols m'heu enviat una fotografia. Per cert, feu el favor de no enviar fototítoles a la ràdio, que no està bé, que no està bé, i després m'esbronquen a mi. També m'heu enviat la localització exacta d'aquests 33 i, si és possible, quan creieu que havien aparegut. Perquè cal reunir tota la informació disponible. Escoltem-ho.
11: Miri, jo visc al número 33 d'un carrer aquí de Sant Fost. No sé si és això el que busquen, però el número és a la porta, eh? I és de fa molts anys. Jo diria que de quan van fer l'edifici, però no ho sé pas, perquè jo no hi era. Però com han dit això del 33, he pensat, mira, els truco. Això és la ràdio, oi? És que jo normalment escolto RAC1, perquè vostè coneix en Bastí, és molt simpàtic aquell noi. La meva filla el va veure un dia comprant en l'Ametller Orígens. Bueno, això quan ho emeten, a veure si la meva filla ho escolta, se'n recorda de venir-me a veure, que mai ve, i em sento molt jo.
12: Jo crec que això del 33 té relació amb els maçons i amb els rojos. El meu cunyat hi entén molt d'aquestes coses, que és porter de discoteca. Ja fa anys que diu que tot això forma part d'un pla per instaurar un nou ordre mundial. Perquè, que ho sapigueu, darrere de tot això hi ha els de sempre. Els Soros i el Club Bilderberg i els reptilians... I tota aquesta gent que ve de fora...
13: Vigilant, 33, 6, 7...
12: Qui diu...
13: Jo el que li diria és que no investigui el 33. Investigui qui vol que vostè investigui el 33. Perquè vostè és un titella, senyor vigilant. Un titella del sistema. I ara digui'm una cosa. Qui vigila el vigilant?
14: Bon dia, senyor vigilant. Li envio aquestes fotografies perquè això ja és insostenible. A la persiana del meu local hi fan pintades repetidament. I jo sé perfectament qui hi ha al darrere, perquè és el del tercer segona. Fa anys que vol que plegui el negoci perquè diu que faig soroll quan obro al matí la persiana metàl·lica de la merceria. Però és que jo pago els meus impostos, eh? I aquest senyor, que ara és president de l'escala, perquè es va presentar ell sol, que quedi clar, no pot anar fent el que li doni la gana. L'any passat vam tenir una reunió de veïns que va acabar molt malament perquè la seva dona, que per cert, em tira els trastos a la sons...
6: En total, varen rebre 57 missatges. 16 fotografies útils. 8 de dubtoses. 3 trucades sense resposta. I el senyor aquell de Camp Antiquet, que ens ha enviat 32 fotografies de la mateixa persiana, de la merceria, acompanyades d'11 minuts d'àudio sobre un conflicte amb el president aquest de la comunitat. No hem pogut confirmar que aquest últim cas tingui relació amb la investigació. Així doncs, si descartem els falsos positius, les imatges antigues i els números de portal, queda un patró força més interessant. Els 33 confirmats que van...
5: Florenci!
7: Què?
5: Vés a les escombraries!
7: Mama, ara no puc.
5: Avui és dimarts!
7: I què sigui dimarts?
5: Que si no vas a les rebuig ara fins divendres res, i hi ha la caca dels gats.
7: Mare, no veus que estic treballant?
5: De tot en dia has treballat tu ara. Baixa a treballar a les escombraries.
7: Mira, això és culpa de l'Ajuntament, a mi no m'expliqui. No, de debò, no em posis al cap.
5: Això,
7: no
5: m'infis al cap. Això Convergència no passava.
7: Però, mare, si Convergència no ha governat mai a l'Ajuntament de Mollet, que aquí són socialistes...
5: Doncs per això estem com estem.
7: I ara més ni existeixen, ara, els de Convergència.
5: Ho han fet desaparèixer tots.
7: Qui?
5: Onze ells.
7: Mare, per favor, de qui parles? Què són aquestes paranoies? Què t'inventes? Sigues una miqueta lògica, per Déu.
5: En Pujol sí que era un senyor, un home que estimava Catalunya, no com aquests comunistes que es passen el dia canviant els contenidors de lloc.
7: Mare, escolta'm una cosa. En Jordi Pujol va...
5: No parles malament d'en Jordi Pujol, d'en president, que ja voldríeu tots tenir la seva categoria.
7: Però, mare...
5: Aquell home va aixecar Catalunya.
7: Mare, per l'amor de Déu.
5: I tu vas a les escombraries, que sembla que visquis en una pensió.
6: Com us anava dient, els 33 confirmats presenten una característica que jo no havia pogut detectar al principi. Una característica que podria canviar completament el curs de la investigació. Vaig reunir totes les imatges disponibles i les vaig ordenar segons la seva localització. La primera corresponia al centre de Mollet, la segona a Can Borrell, la tercera a la Plana Lledó. A simple vista, per la vista d'algú neòfit, els símbols semblaven idèntics, però quan vaig ampliar les fotografies vaig poder observar diferències. En alguns casos, el 3 tenia la part superior molt oberta. En d'altres, era pràcticament tancada. Uns havien estat pintats amb esprai, d'altres, aparentment, amb retolador. Alguns tenien les dues xifres perfectament alineades, d'altres no. La hipòtesi d'un únic autor començava a trontollar, però necessitava una opinió especialitzada.

0: Sí, quines hores són aquestes de trucar?
1: Bona vesprada. Li truco en relació amb unes pintades que han aparegut a diferents punts de Mollet.
0: Sí, ja he vist les fotos que m'ha enviat vostè.
1: I bé?
0: Doncs que no semblen fetes per la mateixa persona.
1: N'està segur?
0: A veure, segur del tot no, però mireu aquesta de la paret. Aquí teniu el traç molt més gruixut. I en aquest altre el número sembla fet amb una plantilla.
1: Per tant, hi hauria diferents autors.
0: Sí, és el més probable.
1: Quants?
0: No ho sé.
1: 3, 4, 12...
0: No ho sé, home.
1: 33?
0: Què?
1: Podrien ser 33 persones?
0: Miri, podrien ser-ne 33 o podrien ser-ne dues. Amb aquestes fotos no li puc pas dir jo, eh?
1: Entenc.
0: Sí.
1: Per tant, estaríem parlant d'una organització?
0: No, estem parlant de més d'una persona.
1: Una xarxa?
0: Tampoc ho he dit això jo, eh?
1: Una estructura coordinada amb diversos membres que comparteixen un mateix símbol.
0: Miri, escolti, jo només li he dit que les pintades semblen fetes per mans diferents.
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració.
0: Sí, el que vostè volia, res, però escolti, això com m'ho paga, eh? Em pot fer un bizu...
2: La confirmació era tan inesperada com inquietant. Ja no buscàvem una persona. Buscàvem un grup. Diversos individus. Un mateix símbol. I un possible codi compartit. Aquesta misteriosa organització actuava en diferents punts de Mollet del Vallès sense revelar la seva identitat. La pregunta, per tant... ja no era tant qui pintava els 33 com què els unia. Fins que, finalment, algú es va posar en contacte amb mi i em vaig poder treure tot l'entrellat.
1: Bon dia. Parlo amb la persona que s'ha posat en contacte amb nosaltres sobre el tema dels 33.
3: Sí, sóc jo.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Sóc el vigilant de pruneres del programa Expedient Mollet.
3: Sí, ja ho sé, sí, t'he escrit jo.
1: Ah, sí, correcte. Voldria començar fent-li una pregunta molt senzilla.
3: Digues, home, digues, què vols saber? Per què, què?
1: Per què el número 33?
3: Coi, per la 33...
1: Sí, sí, el 33, això ja ho sé.
3: No, la 33.
1: No l'entenc pas.
3: La victòria.
1: Quina victòria?
3: La de Fernando Alonso.
1: Fernando Alonso?
3: Home, clar, sí.
1: El pilot de cotxes.
3: Sí, home, quin Alonso vols que sigui? L'Anabel?
1: Em podria desenvolupar una mica aquesta informació, si us plau?
3: Doncs això, que volem la 33.
1: La què?
3: La victòria 33. L'Alonso en té 32 a la Fórmula 1 i fa anys que busquem la 33.
1: Ah, ja.
3: I amb tot el tema de Montmeló, del circuit, doncs vam començar amb els 33-us.
1: Qui?
3: Doncs uns col·legues i jo.
1: I formen part d'alguna associació secreta?
3: No, som d'un grup de WhatsApp.
1: I com es diu el grup?
3: Com s'ha de dir el grup? El nano, tomate, posa el Melendi.
4: El nano és una bala.
1: Entenc.
3: Som molt fans d'Alonso. Jo el segueixo des de que corria un Renault.
1: I la resta dels 33 que han aparegut per Mollet del Vallès?
0: No ho sé. Alguns els ha fet el meu cosí. Altres, uns amics. Després la gent s'hi ha anat afegint. A internet fa temps que hi ha la conya del 33.
1: I tots comparteixen aquest mateix objectiu?
0: Sí, clar.
1: Una finalitat comuna.
0: Home, volem que guanyi l'Alonso.
1: I fan servir un símbol per identificar-se?
0: Que no l'has vist? El 33? Sí.
1: I actuen de forma descentralitzada.
0: Què?
1: Sense una estructura jeràrquica.
0: Ai, aparent. No sé què dius. Avui m'han enviat una foto d'un 33 amb Martorelles. Això s'està animant. Escolta, a tu no t'agrada la Fórmula 1, eh?
1: No especialment.
0: Ah, clar, llavors així no ho entendràs mai.
1: Molt bé, doncs li agraeixo sincerament el seu testimoni.
0: De res, home. Visca el nano.
2: Durant els últims dies hem investigat la relació del número 33 amb la maçoneria, amb la numerologia, amb el cristianisme, les societats secretes, els Illuminati, i al cap a la fi, la resposta era Fernando Alonso, el tio aquest dels anuncis de Flexicar. Alguns dels símbols que havien aparegut a Mollet eren obres de...
5: Florenci!
6: Què vols, mama, ara?
5: Ja pots estar preparant la bossa d'esport? que t'he apuntat a judo i comences en 20 minuts.
6: Què?
7: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Avui dissabte, dia 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. És una jornada que cada any posa el focus en la necessitat de parlar obertament de salut mental, prevenir els trastorns i combatre l'estereotip que encara pesa sobre moltes de les persones que conviuen amb un problema de salut mental. En aquest sentit, Mariona Saperes, cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, ha remarcat la importància d'aquesta data assegurant que la salut mental encara arrossega un estigma.
1: Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental. Jo crec que és importantíssim perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions.
0: Aquest any el moviment Salut Mental Catalunya ha escollit el lema Teixir Vincles és fer salut mental, que posa el focus en la importància de les relacions, els vincles i el suport mutu. Reivindica que la salut mental també es construeix des de la comunitat. I per altra banda, us informem que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits tornen avui dissabte amb una nova campanya de donació de sang al Mercat Vell de Mollet del Vallès. Des de les entitats organitzadores afirmen

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 4:45 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvingut al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un poeta que ja hem fet fa un parell d'anys i avui continuarem el llibre que el vam deixar a mitges. Es diu Txema Martínez Inglés. Va néixer a Lleida l'any 1972 i ha publicat almenys dos o tres llibres més de poesia i ha fet traduccions, bon, té premis com el Màrius Torres i el Salvador Espriu, el Joan Alcover de Ciutat de Palma, i ha traduït, com a curiositat, ha traduït els poemes de, els sonets de Shakespeare, tots els sonets de Shakespeare els ha traduït al català. Ara tenim a les mans aquest llibre seu de, que es deia que ja havíem començat fa dos anys, L'arrel i la pluja, que va guanyar el Premi Carles Riba l'any 2007. I començarem... per un poema que es diu La nit sense alba. Els estels s'acomiaden sense memòria. La llum s'ovala com un parèntesi. La nit més fosca ve abans de l'alba. Ve. D'on prové el dolor? És del meu sentiment que prové? D'aquesta vena que vol ser arrel i es riu de sang i es riu de sang sense sortida? O és del mal amputat que encara percep com un tentacle i confon l'agulla clavada del desig amb un record o amb un somni? És de la meva intel·ligència d'on prové? D'alguna arquitectura funcional que tothom pot visitar? És de la fusta? És de la sal? És de l'argila que ve buscant una forma de tinta nova? O és potser la veu que em crida, la pell que em mou la pell, l'última llum de l'alba?

Bassal. Fa mil finestres. Caminàvem vora la carretera, amb els cigarros rere el palmell de les mans. Estrelles de la nit movent-se, fuets de llum i de brasa encesa que no cremava la pell gèlida ni ens estigmatitzava, traçant un zodíac i un destí devastat, paraules del que no hem estat, enterrades en un cementiri sense terra. Arponàvem l'aigua bruta del bassal, allà on els cadàvers anònims s'amuntegaven, alguns amb cares familiars, irreconeixibles, desfigurades per l'àcid tremolós, mentre la lluna i el seu sol negre, rere els núvols, jugava a fer el mort. Sobre el greix estanc, intacte i gairebé sòlid, com el pulmó que guarda una flama de gasolina, podíem llegir en un pit el seu missatge. La cal·ligrafia de cera cremada per dins per comprendre el cel, que de tant en tant, de tant obrir-se, es tancava, fins a ser un dit sobre el mugró. Fa mil finestres. Rere aquell paisatge matàvem els morts amb totes les nostres forces perquè no s'aixequessin. I no ens aixequem, ni ara ni després. Us entreveig sempre i aquí, rere un vel lapidat de brutícia.

fos nocturn amb neu i alba. Aquesta obscuritat, tota aquesta blanca obscuritat, batega igual que el cor fa bategar les sangs, fins a l'últim racó del cos. Enorme arbre brut i mil·lenari que floreix al final de les seves branques o al principi. La veritat, com la bellesa, previu en l'amplitud. I la mateixa soledat que amaga la soledat en revela una altra. I aquesta obscuritat vessa l'encara, pura claror d'alba, en una altra obscuritat.

subsol. No es pon el sol. En la terra penetra com quan cinc ungles petites deixaven anar un ral a la guardiola. El fang de la terra s'estova fins a fer-se cel de nectarina. El cel trepitjat dels desposseïts i dels covards. Allà on les arrels, cada nit, s'obren a la llum i es pentinen les unes a les altres com les mones, arbres invertits. On es pon el sol, quan penetra la terra, és on cada insecte hi té un lloc, una llar i una família, i uns cabells per ignorar-se, sota el Déu, sempre intacte i perfecte. A l'infern, la lluna, tuberculosa, es descompon i s'esquartera.

Oració al vent de la nit. Vent de la nit, allunya't de mi. No vinguis al ple de l'hivern o al fred de l'estiu a parlar-me de vidres ratllats i d'escletxes a la casa que he construït amb tots els dits dels ulls. Vent nocturn, allunya't de mi. No parlis de multituds a cau d'orella. Oblida el que he oblidat, com oblida el treballador les hores, la mare les traïcions, el moribund la coïssor de les ferides, a punt de tancar-se obertes. Que la teva veritat s'escampi en la nit, vent de la nit, i que la teva abraçada sigui tan sols el record vermell sobre la pell blanca.

nocturn a Llafranc. L'aigua de la banyera arruga el cos, com rebrega els llençols el pes del cos. Rere el balcó entreobert, una remor de mar té so de mar que se'n retira, d'aigua que marxa amb ulls d'escuma a terra, sota l'horror de veure que les roques que ha anat acariciant al llarg dels anys no són sinó esquelets i calaveres que ara veuen la fi de l'horitzó. La platja es queda sola com una dentadura. Amb el balcó tancat no se sent res, ni les carícies, i a la fi es pot veure la fi de l'horitzó des d'aquí dalt. El barranc d'on es veu que tot pot ser mentida i veritat.

Ara sentirem un fragment del tema que va compondre Henry Mancini per la pel·lícula Xatxarada.

I ara continuem amb els poemes de Txema Martínez Inglés, del llibre L'arrel i la pluja. El següent poema porta per títol Són paraules gastades. Dius llum i anomenes totes les ombres, com si la llum se'n retirés i caminés fins on ja no ens necessita. Dius, i les teves mans m'enterren on la seva esplendor íntima, ànima, amor, demà, la veure de les coses petites, la llum sense la disfressa de les coses. Encorbats com un interrogant, és que no ha d'emetre la por el mateix silenci que l'alegria, el mateix so absent? Dius, i vora els raïls, la teva veu llunyana deixa dues maletes de roba ben plegada per sortir a sopar. Ulls, cor, mort, la cara amable rere la llum malva. És esmort el que és mort. I dius llum, i és de llum el cor que bombeja la sang negra de la nit, el sol invocat pels cavalls que, en munts, agonits enrere d'ella? Dius, i tot ho anomenes en el viatge i a la casa, plena de llits, on dormim. Les pedres es desfan vora el camí sota la pluja. Pluja, aigua, mar i riu. I ens neteixes la pell nua fins als dits arrugats al safareig, amb sabó, amb el teu record a l'aire del matí i en l'olor de les paraules desfetes.

Les paraules. Les pots veure allà, totes. Són allà, a terra. Han anat caient una a una. I ara formen una rialla nova per recompondre després d'un cop de puny. Paraules dents entre un bassal de sang. Pots recollir-les a poc, amb l'índex i el polze, i ficar-les en un vas d'aigua fins a l'endemà. Serà una rialla bonica, força convincent. O pots deixar-les a terra i mirar de serrar els llavis, assaborint la saliva com els vells amb el pinyol d'una oliva, i posar-hi el peu a sobre i caminar fins a espatllar-lo. Fes-ho com vulguis, sempre seran allà. I, si somrius, les petites cel·les de foscor, requadres d'un groc absent, semblarà que amaguen alguna cosa i en realitat no amagaran res. Potser només un barranc de carn que dona a un estómac ple. Aquest deu ser el lloc d'on venien, abans de caure a terra, blanques.

les pedres. Enfonsar-se com una pedra al mar, després dels dits d'un nen entre les roques. O com l'ocell que cerca l'horitzó als ulls dels que no el veuen, enfonsar-se. Esperança del cel que m'hi han passat per fer de l'aire els núvols intestins on les pedres es perden i s'endinsen fins al mur que cap mar esquerda. Com l'agulla en sang de caure, com l'agulla ardent del conte enrere, com el líquid cullera incandescent sobre la terra, sobre la pell disgregues capgirades, en processó metàl·lica, cap al mar, com les pedres velles sota el riu, com les mans que s'enfonsen, com les mans que veuen la llum del dia, com la fe, la fosca de la nit terciverjada, com els cants estimbats vora els bressols. Així callen les pedres enfonsades, les que han llevat les línies de les mans, les cicatrius, les venes. M'acaricien les mans sense empremtes.

Habitació racó. Un bosc enterrat ressuscita arran de la carretera, rere l'esquizofrènia dels talls traços temulosos, com de la mà d'un nadó. Pressentia el buit rere el pròxim revolt tancat de la muntanya. Amb la boira per bufanda, és igual que pressentia el buit, el racó mort, rere les parets d'una habitació sense quadres. La llum, sempre blanca, és una taca estenent-se al pit. La mort, una perfecció. Només té por qui sent. Només sent qui ha tingut por.

Robert Browning, que no és més que un títol, és una dedicatòria. Amb l'aigua i amb el vent arriben llums de l'alba esbiaixada i la torre obscura, les seves planures ermes, els pantans aturats per ser fang, es clivellen en màscares cremades. Memòria, deforma'm. Vine, llum, encendre un nou matí, que les parpelles siguin només llàgrimes seques.

Insomni. La llum cerqueja en una fosca foradada. La llum és freda com un clau immens i se't desclava enrere fins a podrir-te. La llum s'amuntega, esquelètica, sota la calç de la terra negra. La llum és una ombra absent.

Sobralles, nocturn. Damunt les estovalles oblidades, al centre de la nit, un cor batega com una magrana que una boca petita ha mossegat. La cara, amb els llençols per cicatrius, es torça, plàstic vora la foguera. Sóc jo, l'absent del meu somni.

Cançó de matí. Et vessarà a la cara el sol el seu oli bullent. Les columnes sonaran com espases foradant el taüt d'un mag. Tota la casa ha de ser tot allò que no ha estat. Les mandarines verdes al rebost, l'aigua morta per a la llet en pols, o simplement els crits d'un nadó en forma de vocals que giren i giren a l'aire. Bombolles que amb el mínim tacte es fenen. I abans, aquest silenci d'ara, com una manta que no t'arriba als peus, només els fils més vells que sobreviuen a totes les bugades. La primera llum del sol té gust de pastanaga. Hem comptat els estels. N'hi ha un menys cada nit.

vora el volcà. Hi ha una dalla de núvols escapçant el cel i esterilitzant l'esperança. Les esperances invisibles, aquí, no tenen projecció ni signes objectius. Només el lloc petit que ocupen sota el magma fumejant. Has esperat, síntesi de llum fins a la llau i la pedra. El dolor. Si plores, plora, fins que les llàgrimes se't petrifiquin. El dolor és una agulla a la pupila, injectant-te les llàgrimes que ja has vessat. I fins aquí el combat dels poetes d'avui, que hem dedicat al poeta Txema Martínez Inglés i al llibre L'arrel de la pluja. Que passeu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en la partida de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: Que és important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim unes experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui durant tota la setmana, ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem ser fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no? I quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Germanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que puede hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que fer aquesta gran llista i que connectarà amb tot el racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, hasta ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invents raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment, i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors, que també van ser evacuats, encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals desafeccions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifé ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell, perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón y
1: y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque las migas somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb les migas al Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
21: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Qual.
22: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
21: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el Dimas davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir d'un 4:45.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Murube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algeciras i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja, i a partir d'un 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olatz Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 4:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Juventud Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
4: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot i estic segur que anem a guanyar i mos portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquella vegada que mos van portar un punt des de Cartagena. Però esta vegada els 3.
3: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a terres andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Alguiris Lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16. Els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El Tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
6: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
9: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
25: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
26: ¿Qué problema hay?
25: Algo cambió.
27: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
25: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
26: ¿Sí?
25: Nosotros.
9: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
26: Tienes que causar dolor. Haz que duela. Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
28: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
9: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
29: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
30: Bienvenida.
31: Creo que necesita uno más grande.
30: ¿Qué te parece?
31: ¿Mami?
5: lista para salir?
9: A. La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
8: Intentes enganyar-me.
10: Bella, sou jo.
21: Anem allà a la figura de Sal.
10: Soy mamá.
23: Continguts en xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
23: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamanxa, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.

0: trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
2: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
3: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses i moltes queden fora.
2: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
3: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
2: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
4: Que és important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental ens està en conflicte. Doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
2: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
1: En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara l'Àries.
5: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
6: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
5: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
7: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem ser sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no? I quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
5: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.

0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
1: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección, y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: La portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
4: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, perquè la seva secretària general, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada, a més, per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
0: I per la seva banda, la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona, si finalment es presenta a aquests comicis.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés, enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
2: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal, i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel, amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
2: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta va provocar danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
5: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
6: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, pues, pràcticament han desaparegut.
5: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals, com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
6: I amb instal·lacions municipals us ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder, a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, doncs hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
5: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
0: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: Seguim amb mobilitat, en aquest cas a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals els atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
0: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
2: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
2: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
7: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
8: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha una certa, un cert dinamisme. La idea final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
7: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
0: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
2: Una parada del bon lloc del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
9: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
10: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
9: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
0: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
11: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
12: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
13: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, que m'hi vaig anar a buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que al principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
12: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
14: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
0: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
2: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Caratayud.
15: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
16: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona, i bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
15: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
0: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
2: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
17: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
18: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
17: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo. Cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
20: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4, i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria, i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
21: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada pletòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molèsties al turmell des de la setmana passada.
2: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Andalucía, la que divierte.
2: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM. Cada setmana a El món és digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
0: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:15 del migdia.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
3: Expedient Mollet.
4: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
5: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
6: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
8: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs van començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís reculessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscudós explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar a esquiar als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en tres experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que, a causa del mal temps, els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, en Guilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
8: Pals i botes. L'agenda.
9: El dijous, dia 8, anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge, dia 11, hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
8: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu? Com ha anat aquesta setmana?
1: Molt bé, la
0: sí?
1: veritat.
0: Sí. Com va quart d'ESO?
2: Bueno...
1: Normal. Jo m'esperava que seria com més difícil.
0: És molt xil.
1: És que no estic haciendo nada, la verdad.
0: No, amb el Pere està molt bé. Bueno, avui portem un bon panorama, ja que aquesta setmana hem tingut unes pluges torrencials bastant heavies. Així que us vinc a explicar com vaig sobreviure a la transformació de Granollers de ciutat a llac. Tot va començar dilluns. Semblava un dia de pluja qualsevol, però estava completament equivocada. El meu avi em va venir a buscar en cotxe, ja que semblava que allò de la pluja no parava i ja sabem que la Renfe aquests dies és més aviat ten fe. Així que vam posar rumb cap a Granollers. Tot semblava normal fins que vam arribar a la ciutat. Ens vam endinsar en una mena de rierol on l'aigua pujava cada vegada més i més, fins que vam arribar a la ronda de dalt. Allà va ser on va canviar tot. El cotxe es va enfonsar dins l'aigua i hi havia tota mena d'animals, peixos petits, crancs, pops, crancs, de tot. Jo li deia al meu avi, vinga, fem mitja volta. Però ella em va contestar, no, que ja hem arribat fins aquí, no tocarem el dos. Així que vam continuar fins a l'institut. Però quan hi vam arribar, l'institut havia desaparegut, s'havia enfonsat. Així que vam marxar i vaig tenir tota la setmana lliure. Què us ha semblat?
3: Que guai, no?
1: Sí. Ojalá me pase.
4: Nosaltres ens donaven les alarmes quan ja estaven tots al col, sí, ens deia, ja, confinament.
1: No, no, o sigui... Ens va sonar cinc cops.
0: No, sí, molt bèstia. Classe. Jo estava ja dins de Granollers i és quan vaig donar mitja volta va ser quan van sonar les alarmes. I va ser com, en sèrio? Ara? Ara que ja m'he fotut a dins del merder?
3: Ja, tio.
0: Bueno, ha estat una bona història, veritat. Tot i que sembli falsa, és completament verídica. Bé, ha estat...
5: Explica això, falsa però verídica?
0: No, no, sí. No, és, no és veritat que
5: creïble.
0: Hagi... Falsa no està ben dit.
5: Falsa però creïble.
0: Falsa però creïble, exacte. O sigui, no és veritat la història, perquè no se'n va enfonsar el cotxe.
5: No, ni vas perdre el cotxe ja.
0: Ni es va enfonsar.
3: Hi havia peixos o és mentira?
0: És mentira. Sí, allà. No, no, però que sí que és veritat que és que la ronda de dalt de Granollers estava plena d'aigua. Però això, sí que vaig arribar a entrar a Granollers, però això no. Bueno, vinga, va, passem amb les seccions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de què ens parles avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré de mi mateix.
1: Que concèntric. No, no.
0: La primera vegada, eh?
1: Ja està. És veritat, és veritat.
2: Mai ha sortit.
0: Sí. Ei. Dit això, comencem. Ens situem a la tarda d'un dimecres normal i corrent. Aquell dia havia d'anar a entrenar, però jo estava molt cansat. I a més, havia de fer la meva presentació dels dos grecs. Què fas? Opció A, vas a entrenar. Opció B, et quedes a casa fent la presentació dels dos grecs.
1: Et quedes a casa fent els deures, que si no el Pere s'enfada.
0: Finalment, en Genís decideix quedar-se a casa preparant la presentació. Però quan es disposava a començar, els seus entrenadors envien un missatge dient que avui no pot faltar ningú. Així que no li queda cap altra opció que anar-hi. Un cop arribo a l'entrenament, em poso a escalfar per després començar a nedar. Però mentre escalfo, sento una de les meves entrenadores discutint amb uns companys sobre si Ceuta i Melilla són marroquines. Què fas? Opció A, decideixes ficar-te en la discussió. Opció B, et quedes escalfant concentrat en l'entrenament.
1: Ficar-te a la discussió, no? Així se't fa més interessant el rato.
0: Finalment, en Genís decideix ficar-se en la discussió. Un cop ja és allà, veig que estan discutint si Ceuta i Melilla són ciutats espanyoles o marroquines. Quan l'entrenadora em demana la meva opinió, li dic que som d'Espanya, perquè li pertanyen territorialment. Això fa que l'entrenadora s'enfadi molt i em digui que no tinc raó, que som del Marroc. I quan jo li pregunto el per què, em diu que perquè sí. Què fas? Opció A, li dones la raó per estalviar-te problemes. Opció B, li destrosses l'argument amb el que has après a filosofia.
1: Vinga, va, li destrosses l'argument.
0: Finalment, decideixes destrossar l'argument amb la lliçó de filosofia i li dius la frase textual. Les opinions, en la mesura que es limiten a ser creences personals, no raonades i no justificades, no tenen valor cognitiu, són expressions de la nostra constitució biològica i social. Un cop l'entrenadora sent això, sap perfectament que tinc raó, però no ho vol admetre. I com a càstig, per haver-la suposadament vacilat, em castiga fent el doble de metres del que anàvem a fer avui, és a dir, 8.400 metres nadant. Quins pebrots. Llavors, per què em pregunta si només vol escoltar qui li doni la raó? Què us ha semblat aquesta història? Creieu que alguna cosa d'això és real?
1: Sí, home, sí, segurament, perquè aquestes discussions aquests dies estan molt...
0: Molt normal.
1: No, o sigui, no, que estan molt en el nostre dia a dia, que cada cop
0: més. Sí, la veritat. Doncs sí. Bé, doncs...
1: I això de que nades 4 quilòmetres en una tarda, és veritat?
0: Sí.
1: Hòstia, jot.
0: De vegades més. Bueno, doncs fins aquí aquesta secció. Ja ens retrobem la setmana que ve. Adeu.

0: Hola, hola, caracolàs, com esteu nosaltres de categoria, com sempre?
1: Sí, sí, categoria de merda serà.
2: Ja comença.
3: La poesia.
1: Sí, ja.
0: Avui som una setmana més a la secció de mites. I, Nahuel, a qui li toca el protagonisme avui?
1: Avui parlarem d'un mite del déu suprem de l'Olimp.
2: Nahuel, tio. Nahuel.
1: Nahuel, parlarem de Zeus, el rei absolut. Bàsicament, en Zeus era com el Pere quan apareix pel passadís de l'institut. Tothom corre al seu lloc com si no hagués passat res.
2: A veure, depèn de quines coses són. Dir que és Zeus és bo i les altres són dolentes.
1: Ja, bueno.
2: Perquè, bueno, sí.
0: Doncs avui parlarem del mite d'Europa i Zeus, on es demostra el nivell de faldiller i carallot que era Zeus. Aquest home veia qualsevol persona de ben veure i automàticament se li anava al cap.
1: Sí, sí, al cap i alguna altra cosa, eh?
2: I no només de bon veure, eh? El tio era una mica pervertit, per dir-ho. I pederasta, també.
0: Un poquito. Bé, anem amb la història. Europa era una princesa que estava tan tranquil·la recollint flors a la platja amb les seves amigues. De sobte, en Zeus la veu des de l'Olimp i queda completament enlluernat i diu: aquesta no se m'escapa.
1: Però com que, no teni, com que tenia tanta por perquè la seva dona era l'enxampés... Més calma?
2: Sí, no piqui ja la taula.
1: Ah, no, és que és molta intensitat per mi, això.
3: És molt fort. Els dos ullets que tenim, els acabes de... La Joana...
1: Vaja,
3: t'acabes de matar.
1: Perdona, iaia, la Joana. També estava ma mare, sí, o no,
3: però
1: sé.
3: Però l'altra és l'altra que has matat.
1: Mama, gràcies. Ah, no.
2: Hola, Bibi.
3: Gràcies per matar-la.
1: L'enxampes en un altre dels seus embolics. No s'hi ha hagut cap altra cosa que transformar-se en un bou blanc i mans.
0: Europa, confiada perquè l'animal era més suau que un peluix i feia una olor de flors que no era normal, el va començar a acariciar fins que comet l'error de la seva vida: pujar-li a sobre. I aquí és quan Zeus fa la seva jugada de pro. De sobte, el bou blanc surt disparat cap al mar i se l'emporta nedant, creuant tot el mar Mediterrani directament cap a la illa de Creta.
1: Sí, sí, supernormal. Tu te'n vas a la platja a collir quatre flors i acabes sent segrestada per un toro amfibi que fa olor de colònia cara i sí, tot normalíssim.
0: I la pobra Europa agafada de les banyes com si fos un rodeo, sense entendre res de res. Us imagineu quina cara de circumstància devia de tindre la pobra Europa en aquell moment?
2: Una mica el Minotauro, no, també? Sí. Heu d'explicar un dia aquesta,
0: bueno,
2: també.
0: Sí.
3: A la continuació.
2: Continuarà. No, pobreta, tia.
3: Sí.
2: Tia.
0: En Zeus la porta fins a l'illa de Creta, on per fi es destapa, es transforma en Déu i li diu qui és realment. Vaja, la clàssica cita que se'n va de les mans i al final Europa es converteix en la primera reina de Creta. Més endavant, Europa es va casar amb Asterio, el rei de Creta, que va adoptar els seus fills que havia tingut amb Zeus. A més, en honor seu, la van anomenar com el continent, que és Europa. I la figura del bou va quedar immortalitzada al cel com la constel·lació de Taure.
1: I per això mateix, el continent on viviu es diu Europa.
0: Un aplaudiment per Europa, perquè ens diem... perquè estem a Europa.
2: Hombre, ja. I pobra Europa.
0: Sí, també.
2: Almenys li van ficar el nom de la illa en honor, no?
1: Tot per culpa d'un déu carallot que es va transformar en toro blanc perquè no el castiguessin a casa. Impressionant, oi?
2: Sí, però diuen que és com tota una història d'amor, no sé què, se la van portar i es va enamorar. Mentira, la va raptar i la va violar, o sigui, no és res. No sé, sempre diuen, ho vestigen de roses.
1: Ja. Però bueno. Bueno. Nosaltres som els germans...
0: Calla d'una vegada, que em tens farta.
1: Ai, Pablo,
0: que se pelean cada dia.
1: Ai, Pablo. Ui, això és tot per avui i fins la setmana vinent.
0: Adeu.
4: Yo vengo.

0: foto ja.
1: Hola a tothom, avui també venim amb més dades curioses. I no, de nosaltres no us, no us lliurareu, perquè si nosaltres diem que venim, venim, no com el tren. Bé, jo sóc el Roc i aquest és l'Elies.
2: Sí, Roc, avui estem aquí per més dades curioses. I comencem?
1: Bé, comencem amb un clàssic del cinema. Sabíeu que el rei Geo en principi s'havia de dir el rei de la jungla? Sí, el rei de la jungla. Volíem fer una metàfora sobre com en Simba hauria de sobreviure a la jungla, però hi havia un problema. Els lleons no viuen a la jungla. Bueno, sort que se'n van donar compte a temps i van canviar-hi el nom.
2: Menys mal que s'han donat compte, eh? Bueno, ara una dada pràctica dels cotxes. Què gasta més benzina? Baixar les finestres o posar l'aire condicionat? Per sota dels 75 km per hora és millor obrir les finestres, però a més velocitat l'aire fa tanta resistència aerodinàmica que acaba consumint més que l'aire condicionat.
1: Uau, això és per quan els teus pares et diguin que no posen l'aire condicionat perquè gasta molt, tu li dius que no, que gasta més tindre les finestres obertes.
2: Sí, sí.
1: Bé, i aquesta del bàsquet sí que és increïble. L'exjugador Shaquille O'Neal diu que quan va al zoo, els goril·les es confonen amb ell. Es posen histèrics en veure'l. Un expert va explicar que passa per la seva mida colossal. Els goril·les es posen drets per semblar més grans i marcar territori davant seu. Pensen que ell també és un goril·la.
2: Pues que curiós, no m'ho esperava. I ara una altra dada curiosa d'estructures. A París, la Torre Eiffel pot créixer uns quants centímetres a l'estiu per la calor, ja que el metall s'expandeix amb les altes temperatures.
1: Però es diu Torre Eiffel. Aquest és l'únic problema, està molt bé la dada.
3: Ja he ficat accent francès. Torre Eiffel. Però francès com i anglès, no? La Torre Eiffel.
4: La Torre Eiffel.
3: Here we have the Torre Eiffel.
1: Bueno, deixem la Torre Eiffel i París i anem amb les girafes. Sabeu que les girafes tenen el mateix nombre de vèrtebres al coll que als humans? Tenies com nosaltres en tenim 7, ni més ni menys. Només que les seves són molt més llargues. Això és el que passa.
2: Pues quina bona dada. Però ara una altra, també d'animals. Les abelles poden reconèixer cares humanes. Es fixen en els patrons les nostres cares per diferenciar-nos d'una persona i una altra.
1: O sigui que si vas estar ja molestant una abella, quan passis per allà no et lliuraràs de la picada.
2: Correcte.
1: Bé, i ara amb els mars. Sabíeu que hi ha milers de volcans sota el mar? Quan entren en erupció repetidament, la lava s'acumula fins que surt per sobre de l'aigua i crea illes completament noves.
2: Que bona dada, no m'ho esperava.
1: Sí, sí, com a la isla del Bob Esponja.
2: Ara una altra dada, de Japó. Sabíeu que el 99% del wasabi que es menja als restaurants no és autèntic, sinó una barreja de rave picant, mostassa i colorant verd?
1: Ja ens enganyen com volen, si és que sobretot... Bueno, és igual. Ens enganyen com volen.
2: Correcte. Ens passen totes.
1: Bueno, ens veiem la setmana que ve amb moltes més dades d'aquestes que no us interessen i que no recordareu en 5 minuts.
2: Adeu!

0: Us heu preguntat mai com és el dia a dia d'un famós?
1: Com és la seva vida fora de cara al públic i, sobretot, si són corruptes?
0: Doncs avui, a un dia de la vida, tenim un convidat d'alta voltada. Tenim a Pedro Sánchez.
2: Hòstia.
1: Ui, atenta. El Pedro comença el dia llevant-se amb una foto de 29 de novembre al seu costat.
0: Home, clar, perquè cal motivar-se abans de fer 20 mítings i 40 entrevistes.
1: Li dono un pot a la foto i ara sí, fa sorprenentment el mateix que nosaltres, o gairebé.
0: Es dutxa a la seva banyera pagada per nosaltres... Ah, no, perdó, pel seu sou.
1: Es mostra el primer que té per casa. Unes galetes i un bon pot de llàgrimes del Feijó.
0: Després de posar-se l'smoking, rentar-se les dents i la cara, surt de cas... Ah, no, calla, que ja viu a la Moncloa.
1: Just després de moure's un sol metre, es posa a fer entrevistes sense parar des de les 7 del matí fins a les 2 del migdia. Digui el que digui, acabarà sent trending topic a... Què? Què és això, Arnau?
0: A Twitter.
1: Ah, no fica a Twitter, no fiquen la X, tio. Igualment.
0: Tan bon punt, acaba la seva dificilíssima jornada laboral, se'n va demanar uns torrendos pel Globo.
1: Quina classe, perquè per a qui no ho sàpiga, en Pedro li va demanar matrimoni a la seva dona mentre menjaven torrendos. Quin romanticisme, tu.
0: Després de dinar, espera la tarda lliure i decideix fer una migdiada, que està en un xic cansat. Es posa al sofà, tanca els ulls i cau rodó.
1: El problema és que en Pedro no pot dormir ni un segon. Quan es desperta, veu que han desnonat la Mari Carmen i que de tant esperar ha palmat la dona. Ai, clara... pobreta, tio. Quina pena.
0: Clarament ha de sortir a fer unes altres declaracions per 67a vegada. I perquè no li toquin els collons, proposa un nou decret de l'habitatge, que sap que no s'aprovarà, però a ell li és igual.
1: Ja arriba a les 7 de la tarda, se li presenta a la porta Emmanuel Macron i li pregunta si a ell també li està arribant molta immigració.
0: El nostre amic Pedro li diu que no en sap res, fins que mira el mòbil i veu 230 trucades perdudes de la frontera de Ceuta.
1: En Pedro ja li estan entrant els pànics, però recorda que ell se la repanfingo la mar de bé i surt a dir que, com que estan en territori espanyol, no hi poden fer res.
0: I per finalitzar el dia, en Pedro es posa el pijama de gatets, es renta les dents i tatxa un dia més per el 29 de novembre.
1: Fins aquí el repàs d'avui. Ja veiem que té l'agenda bastant apretada al senyor Pedro Sánchez.
0: I bé, us ha agradat?
3: Sorprenent.
4: Sí. No m'esperava menys, la veritat.
0: Doncs gràcies. A reveure.

0: Bona tarda a tothom.
1: Som a Lluc i la Meri, una setmana més a...
0: Qui té raó? Aquesta setmana us portem un debat molt habitual.
1: Exacte. Què és millor, veure la peli...
0: o llegir el llibre?
1: Perquè segurament més d'un cop algú ha pensat: el llibre té molt més detalls i és millor que la peli.
0: O d'altra banda, per què he de llegir 500 pàgines si puc veure la pel·lícula en dues hores?
1: Avui defensarem les dues opcions.
0: I a veure quin bàndol aconsegueix convencer-vos més.
1: Ara sí, comencem.
0: A veure, el primer argument és que al final, o sigui, el llibre et dona més detalls que no pas la pel·lícula, saps? O sigui, explica com més, saps? Els personatges, les escenes, tot.
1: No, és el mateix, o sigui, i a més a la pel·lícula ho veus amb imatges i amb escenaris i amb llocs, i ho pots veure, i hi ha efectes especials, i hi ha pelea, i muertos, i sangre.
0: Uau.
1: I de tot, i ho veus tot, i no t'has d'imaginar res quan te'l llegeixes.
0: A veure, però estimular la imaginació tampoc està malament, o sigui, em refereixo. Amb la creació de les històries dels personatges, tu pots imaginar, o sigui, per exemple, com és el personatge, o sigui, la vida real, tot això. Després, què passa? Que quan veus el cast de la pel·lícula, que no en té res a veure com t'ho imagines, o sigui, el llibre.
1: Però també la peli és molt més ràpida, o sigui, pots estar 2 hores veient la peli i després, per llegir-te el mateix que has vist, has d'estar com no sé quants dies llegint el llibre, i a la peli ho veus al moment i has d'estar 2 hores màxim, o 2 o 3.
0: Ja, però al llibre hi ha aquesta limitació del temps i a menys, o sigui, no hi ha límit de durada exactament. Ho pots desenvolupar amb calma la història i explicar amb més d'esdeveniments, o sigui...
1: Sí, però la comprensió és més fàcil, perquè, si llegeixes al principi, et llegeixes una cosa i després, al final, et diuen el mateix d'aquella cosa i potser no te'n recordes. A la peli, com que tardes menys, te'n recordes.
0: Bueno, ja que has dit la paraula comprensió, jo crec que també l'ampliació del vocabulari i també la millora de la comprensió lectora. O sigui, no sé. I la concentració, també, o sigui, a l'hora de llegir.
1: Bueno, aviam, jo no tinc res més a dir.
0: Doncs jo crec que havíem de posar... Jo crec que posarem uns quants exemples de pel·lícules que han passat de llibre a pel·lícula i de pel·lícules que han passat a llibre. Jo, per posar de llibre a pel·lícula, exemple, Harry Potter, Els Jocs de la Fam, El Senyor dels Anells, Les Cròniques de Nàrnia... I tu quins exemples poses, Lluc?
1: Avatar, Star Wars, Matrix i Pirates del Carib.
0: Uau, que ràpid.
2: Això són llibres, també?
0: O sigui, primer va estar la pel·lícula i després la van passar a llibre.
3: Star Wars és un llibre, també?
0: Sí, hi ha una col·lecció de llibres, crec.
2: Però potser s'haurà fet després de la pel·lícula.
0: Per això estem dient de pel·lícula a llibre i de llibre a pel·lícula.
2: Ah, vale, no m'he enterat.
0: Vale, llavors, ara la votació. Per quan he dit els arguments, jo crec que... A veure, què voteu, tots?
2: A veure, és que és molt depèn. Per exemple, Harry Potter és molt millor la pel·li.
3: I Els Jocs de la Fam.
2: Jo no m'he llegit.
4: Jo voto al Lluc.
0: Heu llegit Els Jocs de la Fam?
2: Ni mal he vist la sèrie.
4: Jo voto al Lluc, que és més fàcil veure la pel·li.
0: Bueno.
5: A mi no m'agrada llegir.
2: Però jo, mira, és que... Sincerament, sempre les pel·lis que fan dels llibres molts cops són de fantasia i són de llocs idíl·lics. I no és a mi no m'agrada, molts cops no m'agraden aquest tipus de llibres. Llavors prefereixo molt més les pel·lis que no pas els llibres, perquè se'n fan molt pesats aquest tipus de llibres. Per exemple, Harry Potter se'n faria molt pesat llegir-lo, perquè sé que no m'agradaria gens, perquè els llibres de fantasia em posen molt els nervis. No sé, no m'agraden.
0: Vale, llavors votació final.
2: Jo voto pel·lis.
0: Qui vota les pel·lis? O sigui, el que esteu... Vale, tio! Un moment. Els tècnics, qui vota el llibre?
1: Els tècnics no compten,
0: Sí que compten, no compten. I tant.
6: No, només la taula.
0: Sí, espera, que compten.
1: I els que estan aquí al terra?
0: Al terra també. Vale, llibre, l'Ari, l'Arnau... Vale, no.
7: Això no m'ho esperava.
0: Per ordre. A veure, la pel·lícula. 1, 2, 3, tu no comptes.
1: Espera, jo conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
0: 9 i
1: 10.
0: No, l'Ari no compta, què dius? No, però el vot del Lluc no compta.
6: Sí, sí, compta.
0: No compta. Mai ho hem fet així.
2: No, no compta.
0: No compta. No, 8.
1: Els polítics es voten a si mateixos.
0: 8, ja està.
1: Van allà i posen el paperito. No, si eres del PP, no vas a votar al PSOE.
0: 8, ja està. Ara, el llibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Joder, tio.
2: 6, 7!
0: No,
2: guanya la peli.
0: Vale.
1: ¡Vamos! Vamos. Marcador, perquè aquest curs farem un marcador.
0: Ja...
1: 2-0.
0: No hi ha un termamig. Però tu ets el termamig.
5: Hi ha algunes pel·lis que són millors que el llibre...
0: Exacte. O sigui, és com... Depèn moltíssim.
5: Depèn de cada cosa. Perquè...
1: Però guanya la peli.
0: Trobo que és injust, encara, però... Tanmateix, els llibres ens fan... O sigui... Vale, espera. Tanmateix, els llibres ens fan servir molt més la imaginació.
1: Ui, que canvio más raro.
0: Ja sé. Això és molt raro. Ve, posa el guion.
1: Bueno,
0: Que has ganado tú, ya está.
1: Que no sé per on anem,
5: no,
1: que...
5: Guió,
0: sí, guanyo la pel·lícula, tio.
1: És que no m'agrada llegir.
5: Fàstic,
1: sí.
2: Vinga, va.
0: Sí, que hi ha les notícies, eh.
1: Què has dit ara?
5: Les notícies és que el Lluc...
0: Si guanya la pel·lícula, després del que, pos, del que dic jo...
1: Vale, Meri, 2 punts.
0: Lluc, 2 punts. Vinga.
1: Que no et penses, les pel·lis... No es quedaran
0: enrere. Va, ja està, ja està.
1: Fan servir la imaginació, la música, els actors, els efectes.
0: Molt bé, ja has guanyat. Llavors, doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
1: Ara, com que la setmana passada fareu la votació... Com?
0: Ei,
2: no, no tenim temps.
0: No, ja, adéu.
2: Deixem amb les notícies.
0: Adéu.
6: L'hora del conte. El programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària. Tot plegat acompanyat de bona música. L'hora del conte. Cada dijous a 2:15 de la nit.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Molt bona, ja tornem a ser aquí. Ah, és veritat, que estic sola. Quina tristesa de tot. Bé, jo us volia explicar que per fi he començat el batxillerat. A veure, ja fa més d'un mes, eh? Però no ho havia pogut explicar per aquí. Bueno, aplaudim-me, sisplau. Sí, no me l'audio, no me l'audio. Gràcies, gràcies, no cal que aplaudiu, eh? Però m'agradaria fer el que més m'agrada en aquest món, que és criticar, perquè no porto ni un mes i ja tinc molt per dir. Vinga, començo jo i després aneu traient la vostra part més criticona. A veure, jo tinc la meva profe de castellà, vale? Va arribar el primer dia i ja va començar. Que no estoy pa tonterías. No li havien dit res, vale? Va arribar amargada a dir, y no estoy pa tonterías, no sé què. I jo, vale, però, després diu, os quito 0,1 por falta sin límite. I jo, vale, aquesta mata, aquest curs, no sé què. Bueno, horrible. Però tots els altres profes, molt bé. Què, i vosaltres què tal? Quart de l'ESO.
1: Bueno.
2: Bé.
0: Sí? Sí. Què, com ho veieu?
1: Fem el mateix que a tercera, veritat.
3: Jo crec que ho hago menos.
0: Sí, quart jo crec que és dels millors cursos.
1: Això m'ho ha dit tothom, però no lo veo.
0: No, per què? No, quines optatives feu?
1: Ui, fiqui informàtica i tecnologia.
0: Les pitjors.
3: Jo faig mitologia amb el
0: Pere. Aquesta és la millor.
3: Sí. Bio... I no m'acuerdo què m'ha sabut.
0: Plàstica o fixi?
3: Ah, sí, plàstica.
0: Mira, les mateixes que jo feia aquestes també, eren les millors.
1: Pues menys mal que no feu fiqui, perquè tenim examen el dimecres. Buah. I no ens entenem de res.
3: Però aneu al Cosmocaixa.
1: Bueno, ja. Però tu segur que vas a un altre lloc amb el Pere.
3: No.
2: Bueno, no fareu classe. O sea, anireu per mullet o alguna cosa així.
0: Sí. No, vam anar amb el Sergio al museu, va jo a mirar l'escaparate.
1: Que amb el Sergio...
2: Al museu va jo per cincena vegada.
1: És que amb el Sergio...
0: Jo què sé, anem al Magba, anem, jo què sé, anem a alguna altra, no. Però... Al museu va jo. Tio, no. A veure, si us he de dir la veritat, em queixo, però crec que sóc la que està en millors condicions. Per qui no ho sàpiga, jo faig el batxillerat artístic escènic. Faig teatre, música, cultura visual, fotografia... Vaja, que ho tinc regaladíssim, veig català i castellà i això. Si us voleu dedicar al món de l'espectacle, i no només al món de l'espectacle, sinó si voleu fer alguna cosa audiovisual o producció musical, us la recomano moltíssim. I si no, us fiqueu en un cicle de fabricació de lli, que segur que es guanya molts de diners. Bueno, ara sí, passem amb les seccions.

0: Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda.
2: Elena, explicaràs en algun moment de què tracta la secció?
0: Ja vaig, tranquil.
2: Doncs espavila.
0: Ai, d'acord.
2: És igual, jo faig jo.
0: No, no, que em feia il·lusió fer-ho a mi.
2: I a què esperes?
0: Ja vaig. Nois, la secció d'avui tractarà d'adaptacions literàries. Ai, que em toca a mi. Com, per exemple, les mil versions de Romeu i Julieta. Ja me l'he llegit, aquesta.
2: No, estic fart ja de les 500.000 versions i adaptacions que hi ha. Al final seguiré l'exemple del final del llibre i moriré.
0: D'acord, d'acord, perdó. Llavors, de què? De què parlem?
1: Volem reivindicar la fidelitat en el pas del llibre a la pantalla.
2: Per exemple, Maze Runner o El corredor del laberint és una adaptació de la distopia que la pel·lícula va ser prou fidel al llibre. Jo encara no l'he vist ni l'he llegit, però la tinc pendent, així que no opinaré.
0: Jo
2: això
0: sí.
2: És el que diu la crítica, o l'Helena, no ho sé.
0: Sí, no, jo. A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, és de les meves preferides, i a molta gent li ha agradat molt. Però d'altra banda tenim Misery, que és un llibre famós del Stephen King. Segons la gent que l'ha vist a la pel·lícula i ha llegit el llibre, no tenen gaire a veure. No sé gaire sobre la pel·lícula, però he de dir que el llibre és entretingut, té una bona trama i, a més, sempre manté l'atenció del personatge principal.
2: Molt bé, Helena, no t'enrotllis, que tampoc ens interessa tant. És que el llibre se l'ha donat un amic.
0: No em rebaixaré aquest nivell. Tot i que s'esperen moltes adaptacions de llibres, com per exemple Los chicos se tomen o la segona entrega de l'assistenta...
1: No m'he llegit cap. Espera, canviant de tema de llibres també. Us he llegit Heartstopper?
0: No.
2: No.
1: No.
0: Mira, vaig intentar-ho i no vaig poder.
1: Què?
0: Va. No.
1: Tio, jo vaig per l'últim, ja me'l van regalar pel meu company.
3: De què va?
1: Són dos nois que s'enamoren i de la seva relació de com avança. Són molt monos. I també està la sèrie, per si la voleu veure. Bueno, va, seguiu, que us he...
2: Però una sobre la qual podríem opinar d'aquí a molt poc temps és Amanecer de la cosecha, que és la nova preqüela dels Jocs de la Fam. Estarà disponible als cinemes el 20 de novembre i el Nahuel ja té la data apuntada.
0: Sí, no, jo
2: qui
0: també...
2: No està aquí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Home, la Maquena Grace fa del...
1: Qui és la Maquena Grace?
0: Com que no sap... No sé. Mare meva, no pot ser! Bueno, és igual, a una premiere que estan fent ara va portar el vestit de boda, bueno, un vestit que està inspirat en el vestit de boda de la Katniss sí. Everdeen.
1: Quan ho he dit a Madecer em pensava que era Crepúsculo, però...
0: Ah, pues no. Es diu Summer is under Raping en anglès. Però bé, nois, què és el que us fa més ràbia de les adaptacions de llibres a pel·lícules? A mi, per exemple, que la gent que es fa superfan de la versió cinematogràfica sense haver-se llegit el llibre van dient que el llibre és pitjor.
1: A veure, jo sóc fan, per exemple, de Harry Potter i no m'he llegit els llibres, però jo critico la pel·li, no els llibres. No.
0: Gràcies.
1: O sigui, si no t'has llegit el llibre, no estàs ambientat en una cosa que tu no has pogut experimentar, no critiquis.
3: A mi em diuen que és horrible veure una pel·li en la que jo m'he llegit el llibre perquè estic criticant-ho tot, tota l'estona, de dir, això no surt, o això sí surt, o s'han canviat l'ordre, o no sé què, tota l'estona.
0: Això passa molt.
2: A veure, ja sé que hi ha moltes coses que us molesten, però això hem fet una llista. A partir del que ha mencionat l'Helena, una altra cosa que ens fa molta ràbia és el repartiment, quan l'actor o l'actriu que han escollit no s'assembla en res al del llibre.
0: Com en el cas de la nova adaptació d'en Harry Potter a la sèrie d'HBO, on va dir que serien superfidels al llibre. Però el professor Snape els ha sortit una mica diferent.
1: A veure, no, això tampoc cal criticar-ho, perquè jo crec que fer una adaptació no vol dir que els personatges siguin exactament iguals. El llibre és una cosa i la pel·lícula és una altra completament diferent, dirigida per una persona completa...
2: No, a veure. Però vol dir que serien superfidels i el professor Snape és un personatge que està descrit com que és superblanc, amb el cabell negre, no sé què, i és superestricte. I em posen a un moreno que sembla supermajo.
1: Pues saps que... Un negre, no passa res. Però jo crec que no hi ha cap problema.
0: Joana, o sigui,
1: no
0: sí. Sé.

0: tan com cabrejat, com així dir-ho, que fins i tot va, o sea, ell mateix va, va dir que no, que volia sortir ja del paper perquè l'havien amenaçat de matar-lo pel carrer.
1: Hòstia.
2: Sí, bueno, això ja és super... Igual que la J.K. Rowling és una transfoba, sí... Pues, mira, no me cuenten, però és que no sé. Sincerament, hi ha tantes coses a parlar en les adaptacions dels llibres i les pel·lis que jo crec que l'aparença dels personatges és el de menys.
3: Bueno, o quan els canvien la personalitat o els eliminen.
2: Sí, o que amenacen els actors i les actrius perquè no són iguals que descriuen el llibre. Això em sembla... Bueno, hem de seguir, però tindríem per l'estona.
3: Sí. Bé, la veritat, i aquesta és la conclusió, és que encara que tinguem milers de crítiques cap a les adaptacions perquè això estava millor explicat al llibre o això no era així, sempre les acabarem veient totes, sigui pel·lícules o sèries, o estiguin a Netflix, Prime o Disney.
4: Però tothom sap que els llibres són millors i s'han de llegir abans de veure'n l'adaptació.
2: Pots veure la pel·li primer i després llegir-te el llibre i opinar a veure què és millor.
4: Sí, però vas amb un punt de vista diferent al de l'autor, ja.
2: Igual. Bé, que si llegis el primer llibre.
3: És no m'importa perquè és veritat i és una pena, però nosaltres hem d'anar a la cabina.
4: Ens veiem la setmana que ve amb qualsevol altre tema del qual parlem.
3: Ah.

0: Une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes...
1: Molt bona tarda a tothom. Ens tornem a trobar una altra vegada a la nostra secció recentment estrenada. Avui, estaria millor sense tu, us portem una cosa molt interessant que, en realitat, no és ben bé un objecte, però que és imprescindible per la nostra vida. Tot i que no ens faria gens esborrar-lo de la història, sincerament.
2: Avui hem fet un petit canvi en el guió. Primer de tot, explicarem quan i qui va inventar aquesta cosa per tenir una mica de cultura general. I després ja començarem amb la destrossa habitual. L'objecte d'avui és les matemàtiques.
3: Ja està, elimina-la, no cal que diguis res
1: Espera,
3: més.
1: Espera, va, escolta'ns, que potser canvies d'opinió.
3: No, nunca.
1: Les matemàtiques i els nombres no tenen exactament una data d'invenció concreta, però tal com s'explica el JL, el professor de tecnologia primer d'ESO, són bàsicament un sistema que els éssers humans hem desenvolupat per resoldre necessitats pràctiques, com quan es va inventar la geometria fent quatre nusos en una corda per mesurar els terrenys.
2: Si parlem dels números com a tals, es van inventar la prehistòria per comptar les propietats de cadascú i per sumar i restar les coses que es devien els unes a les altres. I ara, després d'aquesta petita introducció, que comença el show!
1: Motius pels quals s'haurien d'eliminar de la història. Evidentment, no cal ni que els esmentem. Són un rotllo que no ens ajuda en res i només ens fa perdre hores de classe importants. A nosaltres, qui ens importa fer equacions de segon grau o saber-nos les taules de multiplicar de memòria? Si ara tenim calculadores, mòbils i fins i tot la intel·ligència artificial per tot.
2: Totalment d'acord. A qui li cal saber multiplicar si té una calculadora de 12 hores que ho fa molt millor, sense errors i en mig segon? Ho hauríem d'esborrar de la història tant sí com no. És que és absurd. A veure, com seria el món sense matemàtiques? Segur que seria un paradís.
1: Aquí va el botó de delay. Quines ganes tinc de veure de viure sense equacions.
2: Carai, tot és fantàstic. A l'escola només s'estudia una mica d'art abstracte, música i ja està. Tota la resta del dia estem lliure. Bé, en realitat no podem comptar el temps, perquè no hi ha ni números, o sigui que sempre estem lliure i diversió.
1: L'únic petit problema és que les escoles són a l'aire lliure i ningú té cases ni edificis, perquè no tenen colzos suficients per saber fer parets o sostres. A l'antic Egipte, les piràmides són quatre pedres tirades al terra amb un cert que fa que no quadra, i el cos modificat al costat, a la sorra, però, ei, és tot increïble!
2: Ari, en realitat no podien saber ni a Europa ni a Amèrica com eren les piràmides, perquè ningú havia pogut inventar cap mitjà de transport.
1: Doncs això és veritat. Encara millor, d'aquesta manera ningú ha de viatjar, i encara que per algú sigui un problema, si ho mires des d'un altre angle, és fantàstic. Ningú ha de pagar bitllets ni calcular distàncies. Un estalvi. Encara que tampoc hi ha diners ni bitllets, o sigui que doble estalvi.
2: Sí que és veritat que la gent viu estant menys anys, perquè tothom s'alimenta del que troba per terra, ja que no saben seguir cap procés ni fer càlculs del que és bo o dolent per a la salut. Però a qui li importa si la vida és curta però intensa?
1: Un altre problema és el temps meteorològic. Si plou, no tenen on aixoplugar-se, i si fa molta calor, no hi ha aires acondicionats ni ventiladors. Potser les matemàtiques sí que ajuden tot això que estem dient al cap i a la fi.
2: Què dius, ara? Si tot és fantàstic sense matemàtiques! I us ho demostrarem en un fragment de conversa real d'aquesta realitat alternativa.
1: Alma, qué aburrido es fuerte.

0: abstracte tota la santa vida. No podríem fer alguna altra cosa?
1: Ja, Ari, i a més fer un fred que pela. Crec que haurem d'anar a caçar per aconseguir 4 pells per tapar-nos.
0: Quin rotllo haver d'anar a caçar a pells per fer mantes. T'hi estàs un munt de temps.
1: Amb un munt de temps refereixes a un munt de temps o a un munt de temps normal? Molt o poc?
0: No ho sé, crec que un munt de temps a mitges. Com un munt de temps, però no tant un munt de temps.
1: Crec que t'entenc. Ai, Ari, estic començant a ploure a buts i a barrals. Anem corrent cap a casa nostra.
0: Cap a casa? Però si vivim a l'aire lliure no tenim res a sobre que ens protegeixi de la pluja.
1: Jo ja no sé què fer. Anem al bus.
0: Com vulguis. Jo no vull mullar-me, que porto unes pells de cèrvol noves.
1: Però si són super irregulars. El forat del cap està cap a la dreta i tens els braços en un engany natural.
0: Menys dos i més camina.
1: I carai, ara que ho dius, jo no voldria haver de tapar-me amb pells de cèrvol mal tallades. Això és de salvatges. Estem molt millor en matemàtiques.
0: Ja t'ho deia, jo. Potser que sembla genial al principi, però viure d'un lloc a un altre sense saber l'hora, sense transport, sense sostre quan plou i sense saber ni on ets, al final no sé si hauríem de fer un undo i tornar-les a la història, eh?
1: Amb la il·lusió que em feia a mi esborrar-la, sí que dieu vosaltres, companys de taula. Hem de treure les matemàtiques de la història o les deixem estar?
2: Jo trobo la història de l'institut, però com que ja no faig, no les trauria, perquè és veritat que són molt útils per...
3: I vosaltres què dieu? Principis bàsics de la vida, o sigui, la prehistòria, tio.
2: I a part, vaig de la prehistòria.
4: Heu dit.
2: S'estudiava arts i música. La música tampoc existia.
0: No, hem dit arts exacte i música també.
2: Tot hauria de comptar-se, o sigui... No, però igualment, o sigui, els acords de la música és música, es diuen per números. Les terceres, les quintes...
3: Els compassos, tot.
0: Sí, sí que ho vaig estar a punt de canviar, però vaig dir, bueno...
2: Bueno, no passa res, però és que és veritat que molts cops... Tot està relacionat amb les mates. Tot i que no m'agradin, ho he d'acceptar.
3: Ja. Yeah. Yeah. O sigui, el típic que et diuen...
0: Aleshores,
3: diuen...
0: al final, les traiem de la història o no les traiem de la història?
5: No, millor no.
2: Mai.
0: Us he dit que podíeu canviar d'opinió, eh? Coincidim al 100% amb la vostra opinió, nois. Pot ser que les matemàtiques siguin un xic feixugues a l'hora de practicar-les a classe, però hem vist que són bastant útils. I jo no penso agafar una pulmonia cada cop que caiguin 4 gotes.
1: Moltíssimes gràcies a tots i esperem veure'ns de nou a...
0: Estaríem millor sense tu! Sense dir res més, ens veiem la setmana que ve amb més objectes per esborrar de la història.
1: Adéu!

0: Hola, bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí amb la... Ui, aquesta no és la meva secció? I la Sara?
1: Exactament, i avui la Sara no està. Endevina qui ha escollit les cançons. Avui us portem quatre temes d'un altre company o companya de l'equip. A veure si aquest cop ho endevineu.
0: A veure, què tal? Esteu preparats?
2: Sí, sí. Aquesta és la meva anterior secció, sí.
0: Plagio.
3: Vinga, va, primera cançó.
0: Esteu preparats? Ui.
2: Sí, estem preparats, Maria,
0: també. Doncs comencem amb la primera cançó del dia, que és...

0: La gent d'adivinar o no? Sí? Bé, When I Was Your Man de Bruno Mars.
1: Sí. Molt bé, l'heu encertat. Aquesta cançó és When I Was Your Man, la gran balada de Bruno Mars, que va fer plorar a mig món. És un dels millors temes del seu repertori, llançat el 2012 dins del seu àlbum Un Sardox Jukebox.
2: Aquesta cançó la va escriure quan Bruno Mars va passar un mal moment amb la seva parella. Va decidir seure al piano i cantar un tema que expressés un penediment profund i disculpés per no haver-la cuidat com es mereixia.
1: I una curiositat d'aquesta cançó és que en Bruno Mars tenia molta por de cantar-la en directe, ja que li recordava aquells moments tan difícils. Per cert, si us sona la història, és normal. El famós tema Flowers de Miley Cyrus és una resposta directa, frase per frase, a aquesta cançó.
2: Bé, com que no hem tingut prou de Bruno Mars amb el primer tema, anem directes cap a la segona cançó.

0: A veure, vosaltres, no sé.
1: Alma. Ai, sé quina és, però no me'n recordo.
0: Alma, pensa, pensa.
2: No, no, sí, pensant estic pensant, però no sé.
0: Bé.
1: És igual, no me'n recordo.
0: La dic? Vale. Doncs és Just the Way You Are.
1: Ai!
0: Que, com ja us he dit, que ja us he dit abans, també és de Bruno Mars. Es va publicar el 2010 com a primer senzill del seu àlbum debut, Doo-Wops and Hooligans. La cançó va tenir un èxit internacional colossal i va arribar al número 1 de les llistes de tot el món.
3: La seva lletra transmet un missatge preciós d'admiració i acceptació. Destaca la importància de valorar una persona tal com és, perquè les seves qualitats i imperfeccions són precisament el que la fa única.
0: I ara prepareu els mocadors, perquè ens anem a l'any 1981 amb una de les cançons més emotives de la història del pop.

0: Vale, a ver, és ABBA.
1: Molt bé.
2: Sí.
0: És Sleeping Through My Fingers?
3: Yes. Sí. Sí. Okay. Això mateix. És Sleeping Through My Fingers, que vol dir escapant-se d'entre els dits. Inclòs el darrere de l'àlbum de l'estudi de la mítica banda sueca ABBA, The Visitors.
1: Si us soc sincera, això se'n surt una mica dels nostres esquemes habituals, ja que no és... Bueno, dels vostres. Ja que no és una cançó de desamor, sinó d'amor paternal. Ui, espérate, que jo havia buscat el nombre en... Björn Ulva Ulveus, membre de ABBA. Això, molt bé. La va compondre inspirant-se en la seva filla Linda, que llavors tenia 7 anys. Parla d'aquell moment del matí en què el teu fill o filla marxa cap a l'escola amb la motxilla a l'esquena i t'adones de com creixen de ràpid els nens sense que ningú ho pugui aturar.
3: I ara sí, acabem la llista amb un tema superfamós que absolutament tothom, sense obsessions, coneix.
1: Okay.

0: Vinga, va, que no digui l'Ari.
1: És de Ed Sheeran.
2: Molt bé.
1: La cançó ara mateix no me'n recordo el nom.
2: El Ma o Joana.
1: Perfect. És que estava entre Perfect i Shape of You, que sonen igual.
0: No.
1: No sonen igual.
2: Bueno. I molt bé, com ho he dit. Perfect, de Ed Sheeran, publicada el 2017 dins del seu disc Divide. Es va convertir ràpidament en un dels himnes romàntics més importants d'aquesta dècada. Parla de trobar la persona adequada i de voler compartir una vida sencera amb ella.
3: El Sheeran la va escriure inspirant-se en la seva relació amb Cherry Sherbourne, amb qui es va casar posteriorment. A més, el tema té versions molt especials, com el duet que va fer amb Beyoncé o amb Andrea Bocelli.
2: I ara ve la pregunta del milió. Quin de tots nosaltres creieu que ha triat aquesta selecció de cançons?
3: Pista, no està a la taula.
2: Jo ho sé.
1: Jo també ho sé.
2: A veure.
0: L'Helena!
1: No,
2: que va.
1: L'Helena
2: seria Olivia Rodrigo 100%.
0: Ja, no està a la taula.
2: No està a la taula.
4: Estarà Valentí.
2: Toc!
0: La Júlia.
2: Sí.
1: Vale. Jo no ho sabia, eh?
3: I fins aquí la secció d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. I tornarem la setmana que ve amb 4 cançons més i un nou misteri per resoldre.

Ei, que això ja s'acaba. Quina rapidesa de programa. Un missatge per a Ràdio Mollet. Ens haurien de pagar per la feina que fem, que els cobrim al forat de les sardanes que no escolta ningú. I tenim a dos hiperactius aquí, que no sé què fan, però el Nahuel i l'Álvaro. Bueno, per acabar el programa, d'una manera genial, jo us volia recomanar a un grup que segurament no coneixeu. Potser us hi agafareu gust i tot i us agrada i el voleu escoltar. Bueno, és un dels meus grups preferits i es diuen Rica. Són uns nois alemanys que fan música en anglès. Fan cançons d'estil pop indie i estan genials. Vinga, va, us poso una i marxem, perquè no crec que ens doni molt de temps.

0: catat les vibes, oi? Doncs, a veure, aquesta cançó es diu Strangers, vale? És com passem d'enamorats a estranys i un altre cop. Bueno, és molt bonica. Si us agrada aquest tipus de música, us animo a escoltar-los. I després us havia ficat una cançó, que és una versió que han fet, que no sé si la coneixeu, la original, que es diu Let's Trade to London, que l'original és de Electric Light Blue Orchestra. Si ens dona temps, l'escoltem. Bueno, crec que no ens dona temps. O sí? No. Bueno. Pues us l'haureu d'escoltar a casa per
1: saber
0: com
2: funciona.
0: I bé, ha estat un programa fantàstic, però el temps passa i s'ha acabat. Així que a mi només em queda dir-vos que ens veiem la setmana vinent al mateix lloc i a la mateixa hora.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
1: Expedient Mollet.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a 11:00 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: No dubtis a entrar, un programa de salut mental. Soc Sigrid Galindo i juntament amb el nostre tècnic Josep Casasnovas et donem la benvinguda aquí, a No dubtis a entrar, un programa sobre salut mental i on els dimecres de 6 a 7 volem donar resposta a totes les preguntes que et sorgeixin, sense oblidar que volem que aquest dimecres sigui el millor dimecres de la setmana. I a més, sempre ens pots seguir a Instagram com a Roca Maura i com a Ràdio Mollet. Com és necessari l'art, l'escriptura, la música en la salut mental? Hi ha poquíssims estudis i llibres que en parlin de com afecta la música al nostre cervell i com impacta la poesia a la nostra ànima. En aquest programa de No dubtis a entrar tenim a dos grans convidades que a més em porten a la infància. A la meva dreta tinc a Carme Canaletas i a Pilar Guaix de l'associació Set Plomes, que ens obriran les portes a la poesia.

0: Els cantants són poetes? Què penseu? O les lletres de les cançons són poemes?
1: Sí.
0: O els poemes són cançons?
1: Bé, jo sobre... Crec que els molts cantants tenen verdaderes poesies. No, jo, per mi, no tots. O sigui, hi ha cantants, que, com per exemple Joan Manuel Serrat, que vam fer un recital dedicat a ell, i realment doncs, podies escollir una quantitat de cançons en castellà, en català, precioses, que era un verdader poet més. I n'hi ha molts, però clar, llavors hi ha d'altres que jo no dic... A mi no em produeix massa sensació de poesia, que segurament ho és, perquè clar, hi ha molta classe de poesia.
0: Quina... Digues.
1: No, més contemporània, més, doncs, més mètrica, menys... I vull dir, clar, hi ha moltes maneres, no?
0: Perquè per una persona com jo, per exemple, que mai ha llegit poesia, que mai ha tingut al seu voltant una persona que li hagués fet un pont per anar a aprendre, què li podeu dir?
1: Jo crec que tota persona té alguna cosa de poesia. Sempre hi ha un moment que se sent poètic, sigui per quan s'enamora, sigui quan veu una bellesa de naturalesa, però clar, hi ha persona que ja és el seu ser, no?, d'escriure i de sentir. Però tots tenim al cor una part de poesia.
0: I com sorgeix l'associació Set Plomes?
1: L'associació Set Plomes van ser set persones que escrivien, i no necessàriament poetes, però que escrivien, i amb ganes de fer una formació cultural, sobretot de fer una revista.
0: Ah, sí?
1: Sí. I això va ser Set Plomes. Jo llavors pues, vaig apuntar allò que et fa sòcia, perquè vaig tenir una persona que va dir fes-te sòcia i t'ajudes. Però alguns eren poetes i altres pues, el que tenien doncs, gana, de cares de fer coses culturals i tal. I sí, van fer un treball doncs, buscant diners, sí, una, de pic i pala. I aleshores ja això es va fundar l'any 91, però realment el 92 ja hi va haver-hi el recital de Sant Vicenç, que es va fer en el Casal Cultural.
0: A la Rambles.
1: A la Rambles, sí. I que jo ho recordo, i aleshores ja van anar per totes. I van estar dos o tres anys o quatre fent cada mig any, em sembla. No podria assegurar, cada mig any feien una revista, i guapa. Però clar, llavors valia diners una revista, perquè clar, es tenia d'imprimir, no hi havia fotocopiadores, no hi havia aquestes copisteries d'ara. I bueno, i després ja es va ajustar, va haver-hi un altre president, ja es va fer... Sembla que era el 92, sí, per allà el 95 o així, va haver-hi un grup de pintors, ja feien exposició de pintura, i inclús es va fer un any concurs de pessebres.
0: Ah, sí?
1: Sí, hi havia moltes ganes i molt moviment.
0: I molta creativitat, moltes ganes.
1: Sí, va ser guai. Algunes vegades, un parell d'anys, vam fer concurs de pintura ràpida. Sí, va ser... I aleshores es va quedar més tard, ara no ho recordo quan, es va fer, que va ser un gran què, es va fer concurs de piano jove, que era l'únic que hi havia a Catalunya en aquell moment.
0: Ah, sí?
1: De nanos de 8 anys a 14, em sembla, i ho portava... Això va ser idea del Joan Escura, que el seu fill estudiava al Liceu, va ser apoyat per professors del Liceu, i va ser 7 o 8 anys que es feia aquest concurs amb tots a l'alta de la llei.
0: I a dia d'avui es podria fer?
1: Segurament que sí, però clar, jo va haver-hi un moment que això, per circumstàncies personals del que ho portaven, es va deixar. I jo, aleshores, em va haver-hi un moment que a mi em va trucar un professor de Liceu per veure si es podia continuar. Jo, llavors, ja feia molt temps, i jo vaig dir que en aquell moment pues, no hi havia les persones idònies per portar-ho. Però sí, sí, vull dir que va ser. I el certamen literari. Sí, es va començar també el 92, el primer certamen literari de prosa i poesia, i que era realment era molt local, i després doncs de persones, de pobles del costat, dels amics, de les trobades, no? Però es va anar fent més important, i al final doncs, hem arribat de que hem enviat premis a tot Espanya.
0: Això és...
1: O sigui, no, és, va haver-hi un temps de molta potència i de moltes ganes i de molta gent. Llavors, com passa com moltes coses, les associacions, doncs, hi ha alguns que doncs, es fan grans, altres no se'n van, i llavors van quedant la cosa més reduïda, la part de pintura es va deixar, perquè els pintors que se'n feien càrrec no hi van ser, i bueno, i hem arribat doncs, fins aquí amb 32 anys tornant a començar amb certamen amb literatura i poesia.
0: I quina finalitat té la poesia, Carme?
2: No.
0: A tu.
2: La miraves. Quina finalitat? No sé, jo penso que són sentiments, és una forma d'expressar uns sentiments, dels que veritablement l'escriuen, no? I els que no l'escriuen però la llegeixen, com és el meu cas, que precisament jo crec que t'han donat un telèfon equivocat perquè no era jo la persona idònia per venir aquí, jo penso que el llegir un poema... clar, tot depèn del poema, no? Però la gran majoria, si tu t'identifiques amb el que estàs llegint, és una espècie de sentiment que traslades o que dones a la gent, però a part de tot que el tens que sentir, bueno, com totes les coses, quan fas teatre també d'alguna forma has de sentir-ho, tens que deixar el teu personatge o la teva identitat per ser el personatge, pues, amb la poesia jo crec que també una mica, no? Jo no escric poesia, com ja t'he dit, però m'agrada llegir, i per equivocació estic amb aquesta associació perquè la Pilar és una persona que s'enrotlla amb tothom i ens convenç i ens fa entrar en aquesta associació. I jo, pues, no sé, què deu fer 6 anys o 7, no, Pilar? Que, bueno, i com ens ha anat reptant de gent de teatre, i és el que t'he comentat abans, som 6 o 7, o ben bé, que som de teatre i que ens ha anat ficant, va, veniu. I, bueno, la majoria llegim, alguns sí que ha escrit algun poema, no, Pilar? Però la gran majoria dels que venim de teatre, doncs, el llegim. Però a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que potser ho havia llegit de petita, però no havia tocat mai més. I ara, doncs, m'agrada. I, a més, no et compromet tampoc, perquè són els 3 cops de l'any que es fan per Sant Jordi, no? Per Sant Jordi, per primers de... per Sant Vicenç.
1: Pel gener?
2: Sant Vicenç.
1: Pel maig.
2: I ara l'octubre, que serà el novembre, sí, aquest any.
1: Aquest any ja, el novembre.
0: I, Pilar, tu escrius poesia?
1: Bé. Jo, sí, quan em veig melancoliosa, hi ha moments, sí, ho necessito, i hasta alguna vegada surt alguna cosa bé, per casualitat.
0: Què va. Però, clar, és de sentiments. Tu estàs obrint el teu cor i estàs escrivint. Qui té el dret de dir que és dolent o no?
1: Sí, i aleshores hi ha moments que a vegades trobo una cosa i dic, ah, pues és meu, posar-te és bo. Vull dir que m'estranya una mica, però sí que jo ho necessito, I com que passa que la gent, a vegades he fet alguna cosa i els agrada, perquè és molt sentiment, és molt, molt d'acord. Però, clar, la poesia... Però a vegades una poesia massa tècnica també et deixa fred. O sigui que la poesia, a vegades, d'un gran poeta et pot deixar... igual com has començat a llegir. Vull dir que hi ha molta mètrica, hi ha molta tecnicitat, hi ha unes paraules molt perfectes, però aleshores dius, sí, ja em torno a llegir perquè no m'he enterat. I en canvi hi ha a vegades la poesia senzilla, per això a vegades les cançons ens atrauen tant, perquè són paraules per captar, i per això llavors són les primeres que la gent enganxa i que agrada.
0: I creieu que la poesia arriba en un moment donat i pot marxar, jo i pot tornar?
2: Jo penso que la poesia de la gent jove no hi és. No sé, suposo que hi ha alguna classe de poesia, els que estan fent batxillerat i tot. Però no se centren gaire en poesia, la gent jove, no. Ni la gent menys jove. Però gràcies a associacions com aquesta, vull dir, perdura, i llavors també suposo que la gent quan serà més gran, els joves d'ara que seran més grans, voldria o m'agradaria que s'identifiquessin també, perquè la poesia és molt bonica i transmet emocions
0: molt.
2: I el que diu la Pilar, jo penso que és segons com ho llegeixes, també, perquè hi ha gent, a vegades, no, Pilar? Bé, hi ha gent que llegeix una poesia molt bonica, que està plena de sentiments i d'emocions, i depèn com la llegeixen, et quedes igual. I jo vaig a fer un hincapié, la Pilar ha escrit poemes, i la veritat és que no li estic fent la pilota ara, però ha escrit poemes molt macos. A més, té una memòria increïble, que comença a llegir-ho sense paper i sense res. Poemes llarguíssims, i jo l'envejo perquè dic, mare meva, quina capacitat.
1: M'agrada molt llegir una poesia o recitar-la, que jo, quan l'has tingut de fer de memòria, te l'has matxacada i saps ben bé... O sigui, te l'has fet molt teva, i llavors hi disfruto. O sigui, com una espècie d'actuació, no?
0: Sí.
1: I te l'has fet molt teva. I és quan... Jo no sé, és una espècie de... Jo tinc una anècdota que, quan era nena, hi havia... que això molts joves no ho saben, hi havia discos sol·licitats, que hi havia fragments d'obres de teatre, per exemple, d'en Segarra, que eren de poesia. O sigui, Josep Maria de Segarra va fer infinitat d'obres en vers. I aleshores hi havia monòlegs que els van fer, que els gravaven, doncs com a discussibilitat, com podien demanar una cançó d'un Manolo o de la Conxita Piquer,
0: sí.
1: Demanaven el disc sol·licitat de l'Hostal de la Glòria de Josep Maria de Segarra, per exemple, no? I jo era nana, i és que jo m'embataria aquella... Clar, eren actrius molt bones que, clar, havien gravat aquell disc i ho havien, bueno, i aleshores... A mi em fascinava, jo pensava, oh, si jo pogués fer-ho, no? em poguessin sentir la gent. Era... I aquí va començar la broma. Aquí va començar la broma de treure coses de la casa, que no hi havia pràcticament un llibre. Vaig trobar un versos, o sigui, el trobador català de poesia catalana, que era molt per nano, o sigui, una cosa molt senzilla. I em va venir la vena la tenia, o sigui, era... I clar, aleshores, com vaig trobar el ganxo de set plumes, doncs, dels recitals de poesia, m'hi vaig enganxar com a la primera.
0: Doncs jo anava un dissabte donant una volta per Mollet, vaig entrar a la Marineta i us vaig escoltar, vaig entrar i em va sorprendre, em vaig emocionar, perquè vaig veure que hi havia, el que tu dius, bellesa. No m'ho esperava, perquè no llegeixo poesia, però em va agradar molt que el vaig escoltar. I llavors vaig pensar, doncs han de venir, perquè la poesia també ens ajuda a passar...
2: A curar.
0: Efectivament, no?
2: A curar, igual que la música.
0: La música.
2: Sí, però jo penso que la poesia i la música l'escoltem o l'expliquem o la llegim quan veritablement també tenim emocions o estem,
0: sí.
2: O estem tristos o estem... Sí. Perquè a vegades si estàs trist no poses música normalment, no poses música alegre, poses música melancòlica,
0: sí.
2: Encara per entristir-te sí. Més potser, i la música igual, vull dir, però potser sana perquè és una cosa que t'entra al cor.
0: Jo crec que sí,
2: vas escollir un dia també especial.
0: Molt maco.
2: Vas escollir un dia especial perquè sí. Era un dia que fèiem les recitals, però eren del Serrat, sí, eren totes les poesies de música.
1: Per Va ser perquè jo el maig, doncs, vaig, perquè normalment sempre es feia només els recitals principi, feia gener i tardor. Però aleshores el perdre altres actes, o sigui, com per exemple exposicions de pintura i tal, quedava algo pobre i vaig dir el maig podríem fer, però el dedicarem a un poeta. I aleshores, l'any anterior vaig dedicar a dos poetes, perquè, clar, tenim gent de parla catalana i que el català els hi va molt bé, i també hi ha persona que castellà que el català no els hi va tan bé. I llavors faig una mica de trampa, saps? Vaig fer una dedicació, per exemple, l'any passat era Mario Benedetti, i em sembla que era Montserrat Abelló. I aquest any vaig dir, doncs mira, faré el Josep Maria i el Joan Manuel Serrat, perquè, clar, té poesia catalana i castellana.
2: I escrita per ell, també, no?
1: Sí, clar.
2: No totes, o sigui, no totes.
1: O sigui, les que són de lletra d'ell. O sigui, hi ha lletra de Machado, les de lletra d'ell. I aleshores em va ser facilíssim. Tant va ser, doncs, dir... he pensat això, que ràpidament tothom tenia la poesia escollida.
2: Sí?
1: De veritat, que és que vaig dir... Per què? Perquè la tenien a dintre, perquè tothom... hi ha una cançó d'en Serrat que l'estimes, que et recorda... Que... Va ser d'una facilitat enorme, enorme.
0: I una cosa que parlàvem abans de començar el programa, que parlàvem amb Carme, jo vaig veure molt home.
1: Sí, clar.
0: Sí, i em va sorprendre. Perquè normalment associacions així tan creatives no he trobat que hi haguessin molts homes.
1: No, sí, sí.
0: Ni clubs de lectura, ni associacions, res. I em va sorprendre i vaig pensar, mira tu. Vaig pensar, mira, potser acompanyen les seves dones.
1: No.
0: Ja sé perfectament, eh?
1: No.
2: Però ja tal com t'he comentat, hi ha 5 o 6 que són del grup nostre de teatre. I a part que també deuen haver altres, no?, altres poetes que són de l'associació, però...
1: I alguns que són de l'associació i després els vaig invitant alternant, perquè per cert que aquest any, no, o sigui, a vegades que confio que algú falli perquè se m'està... O sigui, intentar quedar bé en tot i que algú falli que no pot venir. És, ho dic amb tota la en fi, la senzillesa i l'humilitat, perquè, clar, doncs... és veritat, és que si troben bé, ja saps tu, la gent, ai, ens hi trobem molt bé. També he de dir una cosa, que conquistar el grup d'amics que venen de Set Plumes, de companys, ha sigut una joia. Perquè, clar, què passa? Que saben recitar molt bé. Perquè, clar, doncs el seu parla és clar, vocalitzen molt bé...
2: Vols dir de teatre?
1: De teatre, què he dit jo? De teatre, perdó. De teatre. Perfecte. Molts, que tots ells ho reciten més bé que verdaders poetes. Perquè no sempre el fet de ser poeta vol dir que recita bé.
2: Sí.
1: Perquè el poeta pot escriure molt bé i llegir el poema mitjanament bé.
0: No és que pujar a un escenari, encara que sigui 5 centímetres, impressiona, eh?
1: Hi ha poeta i poetessa fantàstica, però no assegura que el poeta que ha escrit o la poetessa que ha escrit ho faci perfectament. No ho assegura. I el millor és que ho escriu perfecte, però això que diem. En canvi, el que recita, que és actor, té molt avantatge.
0: Clar, té molta traça.
1: I la Carme és una mateix que jo dic és que a part té una veu molt maca,
0: sí.
1: I molt clara. I,
0: sí.
1: I aleshores, xapó.
2: No està fent la pilota.
0: No, però és veritat. Per telèfon, quan jo vaig parlar amb ella, ja... O sigui, ja es notava.
1: Sí. No, és així.
0: No, perquè és que hi ha el telèfon, que no és persona, que, ja. No? Que no és...
2: Bueno, però és normal que els que fem teatre, d'alguna forma, tenim que vocalitzar millor i potser també li donem més expressió que altres, que és el que diu la Pilar, no? El que escriu, evidentment, que escriu uns poemes preciosos, però a lo millor, no tots, evidentment, però a lo millor no li donen l'èmfasi o l'emoció que... un altre li donaria. Llavors he sentit poetes per la tele I la veritat que no m'han transmès, no m'han transmès res, ves?
0: És el que deies,
2: Pilar. I a lo millor una persona simple o normal que no està ficada ni escriu poemes, pues té una forma de sensibilitat exquisita que li dona una forma diferent.
0: O que fa un parell de frases.
2: Sí.
0: No? I que t'arriba de seguida al cor, que també pot ser.
1: Jo sempre dic que això no ho tenen en compte, és una mania que tinc en compte jo, que dic cada poesia té la seva musicalitat. I hi ha gent, hi ha persona que tant et transmet una poesia que parla d'un roure maco com d'un gran amor. O sigui que van sempre dins de la mateixa sintonia. I no, perquè hi ha cada vers, cada manera, pues, té la seva expressió, com una obra de teatre, no? Que no faràs la mateixa manera d'explicar, doncs, que estàs enamorat o que t'enfades amb la mare, no? Vull dir, però hi ha persona, doncs, que sí, que fa la seva cançoneta de la poesia i penso, oi, aquesta poesia podria tenir més canxo, però bueno, cada un fa com li sembla.
0: I es pot escriure poesia de tot?
1: Clar que sí.
0: De tot?
1: De tot. Has d'una taula de d'escriptori, te'n pots enamorar, perquè aquella taula, en un moment donat, t'ha donat la inspiració de fer una carta a una gran persona. Vull dir, jo crec que sí. El que passa que, clar, hi ha coses més fàcils, no? Com...
0: Mira, bueno, sempre es diu, no?, que la poesia està... Bueno, es diu, quan tu penses en poesia, penses en amor.
2: O desamor.
0: O desamor.
2: Més que amor.
0: Més que desamor?
2: Sí. Ah. Jo crec que els poemes són més de desamor que d'amor. D'algú que has perdut. Perquè quan ho tens, potser no tens la necessitat d'escriure. Jo, i les cançons, tu escolta cançons? Cançons, per exemple, no sé, ara...
0: Sí. Bueno, de qualsevol grup, sí.
2: O de Lluís Eduard Aute, no sé si el coneixes.
0: I tant.
2: O de, no sé, de... de la Luz Casal o de l'Anna Belén o de molts, no?, francesos, parlant de desamor.
0: Doncs sí. Doncs anem als informatius.
2: Clar.
0: I després parlarem de cançons, d'intel·ligència artificial...
2: Ui, que mal.
0: I de creativitat.

0: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Ara estàvem parlant de poesia i Pilar ens estava, bueno, recitant. I m'agradaria que tu també, que estàs a l'altre costat de la ràdio, poguessis escoltar algun poema que ha portat Pilar. T'agradaria recitar-lo?
1: Sí, jo Pilar? Sempre estic a punt.
0: Per la poesia, sempre. I pel teatre, que també hem de parlar.
2: També, també.
1: Us he portat, de totes maneres, perquè bueno, ara jo estava llegint una poesia d'enyorança, però realment pels oients hem pensat, hem triat una poesia de Vicenç Andrés Estellers, molt simpàtica, és poeta valencià, i bueno, era gran poeta valencià, i que té una poesia, té diverses poesies, però una que pues, bueno, pues sempre jo la recito vegades, alguna vegada, i és molt simpàtica, que és Els amants. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. Es desperta de sobte, com un vell huracà, i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat, i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle, i després el passó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar revolcons entre besos i arraps. Què hi voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem a l'edat. I tot això i allò... No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs.
2: Xulo. Molt xulo, molt xulo.
0: A més que li
2: posa un èmfasi.
0: Sí, que és divertit. O sigui, jo escolto i he pensat, és divertit.
2: Clar que sí.
0: I se surt de lo normal.
1: És molt simpàtic.
0: És molt simpàtica.
1: És una poesia...
2: És d'amor. Però aquesta és d'amor, veus?
1: És passió.
0: Sí.
1: És passió, és passió. I no importa l'edat. En aquell moment, escolta, a por todas.
2: Clar que sí.
0: I a més, és molt... O sigui, penses que són dos joves fins que arriba a una paraula, a dues paraules que
1: has dit. No estem a l'edat.
2: Que no estan a l'edat, no, però que és igual, que la passió és explosiu.
0: I era Vicenç...
1: De Vicenç Andrés Estellers.
0: Vicenç Andrés Estellers.
1: Poeta valencià.
0: Està molt bé, eh? La veritat és que...
1: Va ser un gran poeta. Va ser un gran poeta.
2: El poeta ho va fer molt bé, però la que ho fa...
0: És veritat,
2: Li dona una força, sí. I a més ho viu.
1: Ja, és una poesia que ara l'he llegit, però l'he llegit molt de memòria, i que bueno, que jo l'he fet molt meva. No, que és així, però clar que són poesies que cadascú li pot donar el seu punt.
0: Sí, és veritat. I que no... Pensem també que la poesia ha de rimar al final.
1: No.
0: I no ha de ser així.
1: No.
0: Aquesta no rima.
1: No,
0: però t'explica una situació. L'estàs veient.
1: Hi ha molta poesia, que per cert jo també he trobat avui una de Montserrat Abelló, que també no és massa... Bueno, jo tampoc no la coneixia massa, i que té poesies com a dona, doncs, molt, molt, molt bones, i que no necessàriament han de tenir una certa musicalitat, però no han de ser un soneto, ni han de fer rimar. Vull dir que normalment, a part, aquestes poesies que no tenen una rima, que no és un soneto, són més fàcils inclús de recitar, perquè hi pots donar més el joc. I d'altra manera, doncs, has d'establir-te una mica les normes, i a vegades no tothom tampoc no en sé tant, no vull dir que no.
0: I com es decideix què és poesia i què no? Aquesta sí, Els amants sí, però perquè l'autor diu que és una poesia, perquè podria ser la descripció d'una escena. d'un moment, d'una situació.
1: Sí, però hi ha quantitat, perquè mira, si hi vas a buscar en Benedetti mateix, també té molta poesia que és fantàstica i hi ha molta... Com més poesia... Més poetes hi ha que són totalment d'una estructura totalment lliure.
0: Abans deies la tècnica, deies la mètrica.
1: Que cuidado que jo no sóc poeta, que no,
0: però que...
1: Però vull dir, clar, jo no, aquest sistema no l'he estudiat, però vull dir que eren uns versos que han d'anar amb 8 síl·labes, l'altre que es fan 10, l'altre... Clar, llavors això... Hi ha molta gent que escriu i no segueix tot aquest... Que és la poesia, diguem...
2: Lliure.
1: No? Lliure. Mm. I que, clar, abans pues, aquests grans poetes que podien ser, jo què sé, Lope de Vega i altres, que seguien tot un molt, molt quadrats en el sistema, doncs, de poesia. Però ara ja és... Normalment queda molt més llunyà. No vol dir que hi hagi gent que ho faci i ho fa molt bé, però hi ha més lliure, hi ha més, en plan, doncs, de fer-ho doncs, d'una manera més lliure, contemporània.
0: I llegiu més poetes clàssics, per dir-ho d'una manera, o també poetes contemporanis?
2: Bueno, més bé contemporanis.
1: Sí?
2: No? Sí.
1: Sí.
2: Algun potser sí, que és antic, aquest mateix, aquest és de primers de segle, o aquest que has llegit ara?
0: Ah, és de primers de segle, aquest?
2: No, aquest de...
0: Els amants?
1: Aquest, espera't, ara m'has fumut. No, perquè, bueno, esclar, va morir el segle passat, però, clar, això estem a segle XXI, clar.
2: Sí. Bueno, de primers de segle del passat, perquè, també.
1: No, o sigui que...
0: Doncs sembla
1: sí,
0: molt
1: perquè,
0: actual.
1: Perquè a meitat de
2: sí, molt actual, però també és contradictori, perquè aquella passió també la hi havia, però no les posaven d'aquesta manera antigament, no?
1: Però sempre hi ha sigut el poeta...
2: Bueno, com...
1: El poeta...
2: Sí, el que vol dir, el que diu, el que
1: perquè,
2: expressa.
1: Mira, si vols tu, ja, ara, això és diferent, però, per exemple, hi ha els grans òperes de la Bohème i tot això, uh-huh. Que no me'n diguis tu, allà la passió sí. I el cor i la, sí. Anaven a tota yeah. Manta, i això era primers del segle yeah. XX. O sigui que... No, l'amor ja ha sigut sempre. Llavors, que un ho hagi portat més amagat i que llavors hi hagi algun que... Hi ha alguns que han escrit coses

0: Saborideta a casa, i aleshores hi havia l'altra.
1: El que jo penso és que hi ha cantants, com per exemple a mi, perquè particularment perquè m'encanta el Sabina, que ara, bueno, ara ha decaigut molt, però la sé, bueno, perquè s'ha fet gran també i perquè ha tingut una vida molt... molt...
2: Però les lletres no són iguals però dels primers discos.
1: No, però té unes lletres que encara que no siguin poemes romàntics, però les analitzes bé.
2: Són meravelloses. Són,
1: jo, a mi m'encanta, no sé. I és un cantant d'aquesta... Bueno, de fa de 70 i pico d'anys, però vull dir, fa 30 anys composava unes cançons divines. Vull dir, parlava de l'amor d'una manera molt, molt sutil, i, no sutil, no, descarada. Què és sutil, descarada? Però era... I, bueno, igual que el Serrat. El Serrat tampoc fa les mètriques aquestes dels poemes, i la llegeixes i és, bueno, no totes, evidentment, però moltes, moltes són precioses.
2: Creieu que aquests artistes, aquests poetes, creen d'aquesta manera perquè han llegit molt, perquè llegeixen molt? O perquè necessitaven dir-ho d'aquesta manera perquè eren temps diferents? A lo millor ara són més directes i no... Bueno. No lo embellecemos tanto.
1: Ara està el rap i totes aquestes... Bueno, evidentment, però segons la gent jove també expressen sentiments i expressen socials o socials, polítics o també d'amor d'una manera diferent de fa 50 anys. Però també ho expressen, que jo, a mi no m'agrada, evidentment. Bueno, evidentment no, però també hi ha gent de la meva edat que li agradi, ho dubto, però bueno, però pot haver-hi. Mm-hmm. Però també és una forma de fer poesia. És una forma de fer poesia. Tu les analitzes i van... I potser hi ha més mètriques que amb alguns cantants, eh?
2: Potser.
1: Potser hi ha més mètriques ara. A mi particularment no m'agrada.
2: Teniu algun poeta favorit que digueu, aquest sí, tant és que sigui... Perquè ara és veritat que no és que no s'està posant de moda, però sí es qüestiona la vida personal d'aquest artista de la seva vida creativa, per exemple el Michael Jackson o uns altres artistes. Teniu un poeta així favorit que digueu, és igual que ha sigut misogen, és igual, a mi m'agrada, bueno, i m'agrada.
1: Bueno, ja és el que t'he dit, a mi el Sabina m'encanta. Jo escolto, a vegades poso la música d'ell i es repeteix allò, i es va repetint, i altres, no? I en Serrat també hi ha algunes cançons d'ell que m'encanten. Però jo tampoc, no, com que no estic ficada en poesia a nivell Pilar, doncs he anat coneixent escriptors o poetes a través de ser plumes, però hi ha alguns que sí, que els coneixia, però altres no, i els he anat coneixent a poc a poc. Però, bueno, tampoc no sóc una experta, ni això la Pilar, que ella pot...
0: Jo, el que passa... Mira.
1: Beu aigua una miqueta.
0: Ja ho he fet, però no m'ha salit. Suposo que...

Un dels que és molt senzill i que m'encanta és el... Estic... Amiga, Miquel Martí Pol. El Miquel Martí Pol té una poesia molt senzilla, molt directa, i que comprèn tothom. Comprèn tothom. I et parla, doncs, de l'amor, de la lluita, de... Un gran poeta. I clar, i ell tampoc... I cuidado, que jo tinc un llibre que va començar, doncs, amb els Jocs Florals i fent una poesia realment molt de... molt poètica, de concurs i de... I en canvi, després, totes les seves poesies han acabat sent

0: molt lliures i molt... i molt, molt boniques, i té quantitat, i té, bueno, té quantitat de llibres editats. I tothom, en qualsevol moment, està inclús amb recordatoris. Tot té ja una frase de... un pensament de Miquel Martí Pol.
1: I gran. Teniu alguna poesia a la que sempre hi aneu? Passin els anys, però sempre hi aneu aquesta. O aquest llibre, per exemple, tu estàs dient, el Miquel Martí Pol té molts llibres. A lo millor hi ha un dels llibres que és el que més t'ha arribat en un moment de la teva vida i acabes anant una altra vegada, perquè a vegades passa, no?
2: Sí.
1: Que vas a una cançó i després deixes d'escoltar-la 5, 6 anys, però sí, tornes a ella.
2: És possible.
0: També una cosa que té la poesia, o altres coses, però sobretot la poesia, que a vegades tens un llibre de poesies que l'has repassat, jo a vegades per recitar, doncs a dir, busco una poesia, i a veure, miro aquesta, miro l'altra, i un dia et trobes una poesia que dius, i com és que no l'has vista?
1: Perquè
0: aquella poesia has passat 50 vegades per allà davant i has dit, ah, sí. Llavors, un dia et mou, et transmet. Per què? Perquè ets tu que estàs preparat per llegir aquella poesia.
1: Per algú que hagis après, per algú que hagis viscut.
0: Que hagis passat, que hagis viscut, pel moment, per l'edat, per l'etapa.
1: O perquè simplement apareixen, que té màgia, això. Els llibres i la poesia en tenen, de màgia. I apareixen en un moment
0: just. És molt...
1: clar.
0: És molt empíric, vull dir que és...
2: Són casualitats, també, perquè a vegades és el que diu, no? Vas mirant i buscant, jo mateixa a vegades diu, mira, tal dia fem lo de la poesia, ja que sé, ara es tenia que fer l'octubre, però es farà el novembre, per circumstàncies, i busques poesia d'un poeta que a la millor de Pilar diu, aquest any farem, o aquesta vegada farem poesies de la... Joana Raspall, no? És Joana Raspall. Pues bueno, llavors jo busco i jo la majoria ni les coneixia. Algunes sí, però la gran majoria. I llavors veus alguna que et dona una inspiració, que dius, mare meva, no l'havia...
1: O que se't posen els pèls de punta, no?
2: Sí, també. O perquè té que veure alguna cosa també amb el moment teu. Per emocions, per tristors, per amors, per família, per diners, per lo que sigui. I tot flueix en aquell moment i dius, mira, l'havia llegit o s'havia posat davant meu i ni li vaig donar la importància. I ara en aquest moment hi ha una explosió de...
0: Aquests recitals de poesia que es fan per sempre a Parets en el Niu d'Art, es havia fet molt.
1: El Niu de l'Art?
0: El Niu de l'Art de Parets. Que ara pues, està doncs, una mica, diríem, més parat, però va haver-hi una època, un temps, que cada mes feien una trobada de poesia. I cada mes triaven un poeta. I algunes vegades el poeta, doncs, que és clar, això és el valor que té la persona que fa les trobades, que té molta coneixença i que té un cercle molt, molt cultural. I clar, aleshores, anaves coneixent poesia i poetes, vull dir que anaves coneixent un ventall de persones, poetesses o poetes, que d'una altra manera no tindries ocasió.
1: I ara el novembre fareu un recital.
0: Sí, el novembre és totalment lliure, o sigui, la persona que ve pot fer un tema lliure d'ell, o sigui, pot fer una poesia d'ell, o pot fer una poesia, o pot recitar una poesia d'un poeta.
1: I quin dia serà?
0: El dia 14 de novembre.
1: El dia 14 de novembre. I on es farà?
0: Al Casal Cultural La Marineta, a les 5:30 de la tarda. Què us passa? Ja portaré programes cap aquí.
2: Els portem avui. Sempre.
0: La Carme, sí. Al final, acaba sent la portadora.
2: No, es porto perquè pica a prop, i llavors m'ha dit, ja deixa'ls allà, però no és perquè... Sí, es porto aquí la ràdio...
0: Entre tots, o sigui...
2: Sí, entre tots els companys, cadascú, el puesto que viu, la Pilar va repartir.
0: Ja. Aquesta n'hi ha més a la vora aquí, tata.
1: O sigui, el 14 de novembre es farà un recital lliure per persones que vulguin participar,
2: Però tenen que...
1: La seva poesia.
2: Sí, però tenen que...
0: Han d'estar... O sigui, pot venir tothom a escoltar, el que vulgui.
1: Ah, vale.
0: A recitar han d'estar, doncs, o si ja són de les set plumes o ja s'han apuntat.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, no és allò que dius, ara avui, ara estoy aquí. No.
1: Jo ja arribo, vale.
0: No.
1: Vale, ha de ser persones de l'associació.
0: Una certa...
1: O que s'apuntin a l'associació.
0: Sí, no, o sigui, són persones que ja són membres de l'associació i altres convidats ja que, doncs, s'han relacionat, que han de ser poetes o persones que ja han recitat, que ja han tenen una experiència... No val aquell que diu... Jo, quan era petit, vaig fer una poesia el dia de Nadal que encara me'n recordo. No val.
1: Alguna vegada us heu sorprès d'una persona que hagi portat un poema i que us hagi sobtat?
0: Clar que sí.
1: De dir, aquesta persona ha escrit això,
2: vegades.
1: Quina sensibilitat té?
2: Vàries vegades,
0: sí?
2: Ho crec.
0: Sí, una vegada, però normalment ja coneixem tot l'entorn.
2: Sí, però una vegada ha vingut una noia que va fer un parell de poemes, dos vegades.
0: Bueno, però ja...
2: Bueno, però era nova, no sé com es diu. Ni
0: sí, era... bueno, però clar, era nova, però jo ja, quan estava apuntada, jo l'havia apuntat perquè jo ja sabia que la cosa anava per aquí. I que, clar, que veu, ja ho notes, no? Vull dir, ho saps. Ja, llavors ja el que fas ràpidament introduir-la i que no intentar que no s'escapi.
1: Molt bé.
0: Clar, aleshores, quan una té... Escriu bé, per cert, que ara em ve la memòria d'una persona que vaig tenir el gust i el goig d'anar-la... que és de Sabadell, vam fer un recital, ella, que és l'Araceli Morató, ella i una altra companya, un recital a Sabadell, meravellós. Dues dones, o sigui, poetes, per temes, a part, ben preparat, com per cada tema, que sortien una... O sigui, us anaven alternant per temes, sigui d'infantesa, sigui de... per temes, però de, bueno, de professional, vull dir, d'aquella gent que... de solera.
2: Que té tables.
0: De solera, que han estat en molts recitals, molt, molt maca. La Cèlia Morató, saps que a més té una veu tan maca. I jo la primera vegada que la vaig sentir, vaig dir, ui... No, molt. Clar, és que és molt bonic quan veus recitar una... escrit per ella i que ho fa tan bé i que... És que és algo extraordinari. És que no, el temps se't fa curt.
1: Jo el que vaig veure al recital dedicat a Serrat, a mi em va agradar molt. Clar, que les persones que pujaven ho havien escrit. Hi havia una persona que va pujar, que era una cançó recitada.
2: Bueno, totes eren cançons recitades.
1: Sí, però va haver-hi un parell de persones que les havien escrit elles.
2: Sí, ja està.
1: Sí. Bueno,
0: perquè, a veure, aquest dia la persona que és poeta, o sigui, el que recita, que no escriu, que recita, doncs tenia que fer un poeta, o sigui, una poesia de Serrat, una cançó, una lletra de Serrat. Però, a part, si ell era poeta i volia, doncs, aquell mateix moment fer una poesia curta d'ell, la podia fer. Llavors, molts, a part de fer la poesia... Tampoc no era obligatori, o sigui, si hi havia una persona que deia, pues jo no vull recitar, que no crec que no n'hi va haver cap, que no vol recitar la dedicada i vol fer només una d'ella, pues ho pot fer-ho. Però, o sigui, no és qüestió de dir, aquí no. Però clar, llavors només en pot fer una d'ella. I per això que tu vas sentir, doncs, altres poesies que no tenien res que veure amb Serrat perquè eren creació del poeta
1: pròpies.
0: Que estava...
1: Doncs la veritat és que us agraeixo moltíssim que hàgiu pogut venir, Pilar Guaix i Carme Canaleta, de l'associació Set Plomes.
2: A tu.
1: I us recordo, et recordo a tu, que estàs a l'altre costat, el 14 de novembre, al Centre Cultural La Marineta, recital de poesia a les 5:30, 6:15. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu per donar-nos veu.
2: I tant.
0: I per fer, doncs, ressò de set plumes.
2: I per invitar-nos, clar.
1: És que és molt interessant, al final.
2: Ja, i tant que sí.
1: La poesia sempre l'acompanya.
2: Efectivament. Però és difícil. Amb la gent jove, encara que hagin estudiat més poemes que nosaltres, la nostra generació, però estan per altres coses ara, la intel·ligència artificial.
1: Doncs per avui tanquem ja les portes d'aquest consultori. Si no has pogut escoltar el programa d'avui, te'l pots descarregar i te'l recomano. I ho pots fer-ho a la secció de programes de radiomollet.com. Tantes vegades com tu vulguis i... Si no has pogut escoltar-ho i no te'l pots baixar, no et preocupis. Els dissabtes a les 7 de la tarda el pots sintonitzar i escoltar-nos de nou. Fins dimecres vinent i que tinguis molt bona setmana. Adéu!

0: cada setmana a El món és digital, ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí, on el puc escoltar?
2: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Gabon, Donri, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts, Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, disposats a començar, com totes les setmanes, sobretot al primer lloc, amb aquesta frase dedicada al nostre papi espiritual, al nostre gran amic, que no oblidem, a qui li dediquem tots els nostres programes, i començant amb això. Benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz. Bé, això que estàs escoltant ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des d'aquests estudis AFB de Montcada i Reixac, recordant-vos a més a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals, cada vegada més, que ens donen el seu recolzament, i a més ho trobareu a diversos allotjaments de servei multimèdia, com són a l'Spotify o a l'e-books, n'hi ha més, però aquests dos podríem dir que són els més coneguts. I que a més teniu aquesta adreça, aquestes 3W, andreujazz.com, 3W, andreujazz.com, per, si us ve de gust, pugueu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic, aquest Camps de Cotó. I avui amb un programa, espero que molt xulo, molt xulo, sobretot pels que sou amants del jazz clàssic. Doncs sí, ara us ho explico, programa molt xulo, segur que us agradarà. Doncs pues vinga, som-hi amb ell i repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Bé, amb Chet Baker per aquí per darrere, avui tenim un programa que, com us deia al principi, per tots aquests que sou clàssics o que us agrada més aviat el jazz clàssic, doncs avui espero que passareu una bona estona, tindreu una bona, crec que un magnífic programa. Us explico. Hem decidit anar amb un contingut, com ja he anunciat, clàssic, i anar a recordar grans músics, i sobretot aquests enregistraments bastant especials, que jo crec que són petites joies del jazz que no hem de mirar de no perdre. Per tant, sense dir res més, no explicarem biografies ni res, només farem una breu anotació del personatge, i començarem amb una d'elles, dic, perquè és una de les més grans i una de les músics de jazz més importants de tota la història. Com a pianista, us estic parlant ni més ni menys de la Mary Lou Williams. I ens anirem amb ella a un any com el 53, un any on es troba en una etapa, doncs diria jo, molt interessant de tota la seva trajectòria. Ja està plenament situada entre el període del swing, el stride, i també, com no, estava plenament introduïda dintre del món del bop. No oblidem que Mary Lou era una, ha estat, repeteixo, massa oblidada, la gran genialitat de Mary Lou Williams. I aquell precís any, va treballar i enregistrar tant als Estats Units com a Europa, especialment enregistrava molt i tocava molt a Londres, i aquestes sessions londinenques mostren, doncs bé, tota aquesta època per Europa, diria jo, mostren aquesta extraordinària capacitat d'adaptació, com combinava els estàndards de blues, les composicions pròpies i elements, a més, del llenguatge bop. Per tant, a més explicat tot això, ens anem amb ella i ens anirem en companyia d'un altre co-líder, en aquest cas, que és el senyor Don Byas, ni més ni menys. El senyor Don Byas, ja sabeu qui és, un dels grans tenors de tota la història del jazz, un incombustible com Don Byas. Doncs amb aquesta formació tan especial, feta per l'ocasió, que duia per títol, o millor dit, es van anomenar Don Carlos Meets Mary Lou, i és que el nom original de Don Byas és de Carlos, també, i vam crear, doncs, bueno, aquesta formació, Don Carlos Meets Mary Lou. No us dic exactament com era el nom, però no el recordo de memòria, però el seu nom, dintre del seu nom original, ja es deia Carlos, i per això posen aquest nom, Don Carlos Meets Mary Lou. I llavors es troben aquí Don Byas al tenor, la nostra líder de la nit, Mary Lou Williams al piano, Buddy Banks al contrabaix i Gerard Puccionet a la bateria. En aquest cas van agafar un músic de sessió del lloc on van enregistrar això, que va ser aquesta volta per Europa que us he comentat. Això ho van fer a París un dia tal com el 2 de desembre de 1953. París, 2 de desembre de 1953. Us deixem amb ells i us deixem amb aquests temes: Lullaby of the Lips, Mary's Waltz, és una de les grans composicions de Mary Lou Williams, Hope, i una altra que du per títol NME, que vol dir o significa New Musical Express. Anem amb aquesta primera sessió a gaudir-ho, una excel·lència de sessió. Ja m'ho direu després. Bueno, no m'ho podreu dir, però suposo que les vostres orelles sí que us ho reflexaran així. Vinga, som-hi.

I estàvem aquí amb aquesta meravellosa sessió protagonitzada per aquest nom en aquell moment, Don Carlos Metz Mary Lou, però liderada per Mary Lou Williams a l'any 1953, i escoltàvem aquests temes enregistrats a París un dia tal com el 2 de desembre. I meravellosa sessió amb els temes Lullaby of the Lips, el Mary's Waltz, que és un dels clàssics, composicions de la nostra estimada Mary Lou, i New Musical Express, NME, que hem vist que, a diferència dels altres tres temes anteriors, era el que era possiblement una miqueta més bopper. No oblidem que estàvem escoltant una sessió molt mainstream, perquè mainstream ja sabeu que són tots aquests músics que han passat doncs pel període clàssic i s'han anat incorporant a poc a poc fent aquesta transició. Pues una d'elles seria Mary Lou Williams. El que passa que Mary Lou Williams, a partir d'aquests 50, va anar encara molt més enllà. I aquí hem vist, entre d'altres coses, el tema Hope, per exemple, doncs a mi em estava recordant moltíssimes coses el gran creatiu, un d'aquests grans també massa oblidats, com era Lenny Tristano. Em sonaven ahir aquestes coses que anaven molt més enllà, coses per investigar a gust, i que estic segur que els pianistes, molts d'ells, doncs es fascinen sempre escoltant la música de Mary Lou Williams, la seva manera d'expressar, la seva manera d'incorporar tot el que va conèixer tant al període més clàssic, o més ben dit, al període més swing, fins i tot anterior, al stride piano, al període del swing, del jazz clàssic i del bop. Una manera de sintetitzar-ho majúscul, extraordinari, una de les millors pianistes de tota la història del jazz. I com no, Don Byas, que també va fer aquesta transició, hereu, això sí, de Coleman Hawkins, amb el seu volum sonor i ampli coetani també de la seva època, molt estimat a més aquí a Barcelona, ja ho hem explicat en altres històries, però Don Byas mostrant aquesta manera especial de frasejar, de dir les coses amb intensitat, però amb tendresa. Aquest era el gran Don Byas. Tots ells dos acompanyats, com hem dit, de Buddy Banks al contrabaix i Gerard Pouchonnet a la bateria. Una sessió extraordinària. Bé, ens anem amb una cantant i ens anem a l'any 50. Sí, sí, a l'any 50, ni més ni menys, perquè anem amb Sarah Vaughan. Com ens podíem oblidar d'ella una nit tan especial? Doncs el 50 és un any, a més, molt important en la trajectòria de la nostra estimada Sarah, perquè es troba doncs en plena consolidació com una de les grans veus també sorgides del bop, però que encara doncs estava una mica condicionada per les exigències comercials de Columbia. I això és el que avui escoltarem. Aquestes exigències comercials van fer que ella, entre d'altres coses, fes doncs bé, discos tan extraordinaris com el que avui sentirem. I una de les coses més extraordinàries de la nostra Sarah va ser que, precisament, hi ha unes sessions del 18 i el 19 de maig a Nova York, on la nostra estimada Sarah va enregistrar amb un octet dirigit musicalment pel pianista Jimmy Jones. I la formació, doncs, incluïa, fixeu-vos, alguns d'aquests músics extraordinaris per aquestes sessions encara, entre cometes, un tant clàssiques que se li exigien a Sarah Vaughan des del segell Columbia. I al costat d'ella estaven, atenció, l'esteu sentint, millor dit, el sentireu ara, el nostre estimat Miles Davis. Sí, Miles Davis a la trompeta, Benny Green al trombó, Tony Scott, atenció, aquest clarinetista massa oblidat, Bud Johnson al tenor, Jimmy Jones al piano, tenim també a... perdoneu, Jimmy Jones al piano, que ara se m'estaven caient com sempre els paperets. Sí. Jimmy Jones al piano, Mandel Love amb alguns temes i Freddie Green amb altres a la guitarra, Billy Taylor al contrabaix i John Hurt a la bateria. Doncs ens anem a aquesta sessió, anem a escoltar-los a tots ells amb aquest enregistrament especial d'aquell moment, guardant tota l'estela clàssica amb totes aquestes estrelles, aquesta meravellosa cantant del nostre temps. Els temes The Hand is Heaven, què dir d'ell, homenatge a Fats Waller, Can't Get Out of This Mood, un altre gran tema, aquest I Make Asheville Spring, un altre clàssic, i el Mean to Be. Pues acabarem amb el Mean to Be. Anem amb aquesta sessió, anem amb Sarah i anem amb aquesta sèrie de músics meravellosos. Som-hi!

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

0: Vaja, una sessió extraordinària que ens ha brindat Sara Bang. Sara Bang, acompanyada aquí d'aquestes magnífiques bèsties, acompanyada de Miles Davis a la trompeta, de Benny Green al trombó, de Tony Scott al clarinet, de Pat Johnson al tenor, de Jimmy Jones al piano, de Freddie Green a la guitarra, de Billy Taylor al contrabaix i de John Hirt a la bateria, amb aquests enregistraments del 18 i 19 de maig de 1950. Una època en què Bowen és jove, però ja extraordinàriament madura, com hem pogut veure. La seva veu encara no té exactament aquella profunditat i opulència que va adquirir durant precisament aquells anys 50, però ja se li trobava aquesta afinació extraordinària, aquest control del vibrato sofisticadíssim, aquesta extensió vocal que ella tenia excepcional, avançar, retardar les frases a modus Billy, com també ho feia fenomenalment, i utilització de coses que ja estaven més pròximes també al llenguatge vibrop, i sobretot aquesta capacitat extraordinària per improvisar amb la veu. Tot això ho veuríem als anys 50. Avui hem vist un trosset amb aquests enregistraments de primers dels 50, del 18 i 19 de maig de 1950, avui la gran Sara Bang amb nosaltres. Ja hem escoltat, recordem això sí, el Heim is Heaven, el Can't Get Out of This Mood, preciós el tema, aquest I've Mil Vials with Spring i aquest Mean to Me. Quina sort, Sara, avui aquesta nit.
1: Eu conheci o que é felicidade, meu amor.
0: Bueno, Sara, o Sassi, o la divina, com

vosaltres vulgueu. I ens anem a una sessió del 1 de desembre del 55, enregistrada a Hollywood per Capitol també, i és especialment interessant perquè documenta aquest moment de transició d'un altre gran, com va ser Woody Herman. Després de, bé, la dissolució de la seva primer gran banda, gran orquestra, Herman doncs va crear una formació més petita, coneguda com Las Vegas Heart, aquesta nova manada de Las Vegas, i que avui sentirem com funciona com un magnífic octet de swing modern. Per moments estem com per confondre si realment és un octet o és una orquestra. Ja veureu quins arranjaments, quina orquestra i quins personatges. Tenim a Dick Collins a la trompeta, a John Coppola també a la trompeta, a Sid Tuff a la trompeta baixa, atenció, Woody Herman, ja ho sabeu, al clarinet també, amb temes de tota aquesta sessió completa apareix a la veu, Ricky Kamuka, atenció, al saxo tenor, el gran Ricky Kamuka, quin gran saxofonista tenor, Norman Pockran al piano, Monte Batwin, ni més ni menys, al contrabaix, i Chuck Flores a la bateria. Bons companys també, tots ells van ser-ho, del gran Bill Evans en algun moment que altre. Però bé, anem amb tots ells i ens anem un dia tal com l'1 de desembre de 1955. I aquest octet format per Herman, que sona, ja ho veureu, com una orquestra, us deixaré amb temes com, per exemple, fixeu-vos quin classicisme de temes, aquest 29 Special, amb un arranjament de Nat Peart, com no, el tema Jumping at the Savoy, més clàssic, impossible, també amb arranjament del Nat Peart, i Wailing Wolf, que és un arranjament del trompeta baixa del gran Sid Tuff. Per tant, anem a veure aquest octet de Herman, aquest que sembla una gran orquestra, i atenció a aquesta altra petita joia del jazz d'aquesta nit. Som-hi!

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

caram, eh? Quina composició més xula. Aquesta última que sentia en Wailing Wall, arranjament del trompetista baix, de Situf, i solo també d'ell, evidentment el solo ha sigut tot per ell, amb aquesta composició llatina, diria jo, hispànica quasi, i amb aquests canvis, primer a temps de marxa lenta, menor, molt, molt trista, i després aquestes dues variables amb el ritme que feien que improvisar-la i sobretot estar dintre del context no era gens fàcil, o sigui que hi havia molta escriptura, hi havia molt arranjament i era un tema complicat de tocar. Situf ho ha fet extraordinàriament bé. I després el Jumping Up the White Side, ja sabeu, la composició del nostre estimat Count Basie, atenció, en col·laboració d'Eddie Durham, tot s'ha de dir, però la composició del nostre estimat Count Basie, on estàvem veient això que dèiem, que aquesta orquestra d'aquell moment o aquest octet sonava pràcticament aquesta formació, aquest Buddy Herman en His Las Vegas Heart, sonaven pràcticament com una gran orquestra, tots els arranjaments ben col·locats, donant presència al primer dels temes, aquest 29 Special, també amb un arranjament igual que l'anterior de Nat Peart, tot una autèntica delícia, aquesta joia del 1955. Recordem, a Hollywood, a l'1 de desembre de 1955, Herman al clarinet, saxo i veu en alguna ocasió, Dick Collins, trompeta, John Coppola, trompeta, Situf, trompeta baixa, Ricky Kamuka, ni més ni menys el tenor, Norman Pockran al piano, Monty Badwin al contrabaix i Chuck Flores a la bateria. Avui, una altra joia portada pel gran Buddy Herman. I ens anem a un altre gran, gran, gran, grandiós, perquè dir el nom de Hill Hines, Hill Fata Hines, és, vamos, paraules majúscules. I ens anirem amb ell també a l'any 1950 en concret. I no oblidem que Hines va néixer el 1903, tenia 47 anys al moment d'aquest enregistrament, i ja era una figura històrica del jazz. Havia estat, doncs, un dels grans renovadors del piano dels anys 20 i 30, i havia dirigit una de les orquestes més importants de l'època, d'aquell moment. La seva manera de tocar havia influït profundament a pianistes posteriors, molts pianistes posteriors. Però el 48 havia hagut de dissoldre la seva Big Band, tot per raons econòmiques. Bé, després d'això, Hines es va incorporar de nou amb el seu antic amic, amb Louis Armstrong i els seus All-Stars, reunint-se així, doncs, i col·laborant un any amb el que va ser el gran geni al costat de Louis Armstrong, d'aquells Hot Seven, entre d'altres. Doncs bé, el 1950, per tant, no és encara el Hines solista que retrobaríem amb tanta força a partir de mitjans dels anys 50, i sobretot durant la seva extraordinària recuperació artística als anys 60, però és un Hines que treballa dins d'un conjunt d'estètica, diríem, més tradicional, però que conservava, doncs, aquesta concepció pianística extraordinàriament moderna. I ens quedarem amb ell, i ens quedarem amb aquest enregistrament del 17 de juliol del 50, i ens quedarem en companyia de Hill Hines amb Hal McKibben, ni més ni menys, i John Hurt, una altra vegada, a la bateria. Els temes que he escollit, Velvet Moon, Rosetta, I Can't Anyone Feel You, i aquest These Foolish Things. La mestria de Hill Hines, perdurable in eternum, amb aquesta altra delícia del jazz clàssic del 17 de juliol de 1950. El mestre Hines per anar rodonint aquesta nit.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

Caram, caram. Quina meravella. Com hem sentit aquest Kirk Hines, que, com dèiem abans, aniria evolucionant a mitjans dels anys 60, també, cap a un moment platòric. O sigui, va tenir una bellesa extraordinària, un músic amb molta longevitat musical i que semblava que cada vegada que anava fent menys anys anava tocant millor. I és que aquí, amb aquests enregistraments del 17 de juliol del 50, hem vist un Kirk Hines acompanyat de Hal McKibben i de John Hirt a la bateria, Hal McKibben a contrabaix i John Hirt a la bateria, doncs amb aquests quatre temes que hem escollit expressament d'aquesta sessió, aquest Velvet Moon, introduint una sèrie de notes que semblaven desencaixades, però que ahir estaven guardant aquesta síntesi parcial dintre del tema Rosetta, aquest clàssic, ja diríem, no del jazz clàssic, sinó ja del jazz tradicional, aquest tema que tant havíem tocat al costat de Louis Armstrong, doncs aquest Rosetta, com ha marcat aquest estil de stride piano, piano Harlem, piano clàssic i tradicional. Després aquest I Hanna Anyone to You, també veient aquesta demostració ràpida, aquest context que tenia ell per saltar a través del teclat amb aquesta habilitat, i després aquesta versió pausada, tranquil·la, però sempre matitzada, perquè no oblidem que Kirk Hines matitzava tot, encara que toqués molt ràpid, encara que toqués molt lent. Era un músic tremendament expressiu. I hem vist la seva expressió dintre d'aquest These Foolish Things, aquest gran tema, com ens ha mostrat també aquesta cara lírica, melòdica i tendra del gran Kirk Hines. Avui, aquesta nit, Hill of Fata Hines, també amb aquest recorregut per grans clàssics, aquestes joies de la història del jazz.

Bé, ens anem amb un que no pot faltar dintre d'un programa dedicat a les joies clàssiques, perquè si us parlo de Lester Young, pues, què dir del gran Lester Young? I Lester Young a l'any 52, un any dins d'una etapa difícil per Lester. També cal situar que dins del context de la seva vida va ser una etapa molt difícil, després de la seva estada a l'exèrcit, durant la guerra i dels anys posteriors. Lester havia travessat períodes personals dificilíssims i això fa que Lester Young, de principis dels 50, tingui una expressivitat diferent de la del jove saxofonista que havia revolucionat el llenguatge allà als 38 a l'orquestra de swing del nostre estimat Count Basie. Tot i això, no és simplement un Lester Young decadent, no, no. Aquesta seria una lectura per vosaltres que us diria jo massa fàcil. El seu llenguatge continua sent extraordinàriament modern i la seva influència sobre el jazz posterior és enorme, geganta. Estem parlant dels dos grans mestres clàssics del saxo tenor, com van ser Coleman Hawkins en el seu moment i Lester Young, per una altra banda. Jo he rescatat aquests enregistraments avui del 52, del 28 de novembre del 52, en companyia ni més ni menys d'aquí, d'Oscar Peterson al piano, de Barney Keisel a la guitarra, de Ray Brown al contrabaix i de John C. Hurt una altra vegada, ja veieu que avui és un dels grans protagonistes de la nit, i de John C. Hurt un altre cop a la bateria. Aquests enregistraments que ell va enregistrar al costat d'aquest trio fenomenal del nostre estimat Oscar Peterson. Doncs ens quedem amb ell i ens quedem amb els seus companys i amb aquestes versions meravelloses del I Can Get Started, aquest altre Almost Like Being in Love, una versió sensacional del Stardust i una altra gran versió molt interpretada per ell i per tots els clàssics com és On the Sunny Side of the Street. Anem amb ell, anem amb aquests quatre preciositats, amb aquesta altra joia del 28 de novembre del 52 a Nova York, amb el gran, amb el gegant, amb el únic intransferible, Lester Young, en aquesta època difícil, però que encara estava conservant la plenitud del que va ser un gegant de la història del jazz. Lester, som-hi i fins d'aquí una miqueta.

Ens hem quedat amb aquest trosset de història, quina cosa més preciosa, amb aquest I Can Get Started, aquest Almost Like Being in Love, aquesta versió extraordinària de l'Stardust i aquesta no menys memorable versió del On the Sunny Side of Street, que van enregistrar el 28 de novembre de 1952 en companyia del gran, el gegant Lester Young, els senyors Oscar Peterson, un altre gegant, Barney Casey, la guitarra, Ray Brown, mare meva, pare del contrabaix Bob, i el contrabaix i John C. Heard de la bateria, que avui l'han tingut amb tres seleccions. Casualment, que a mi m'agradava molt i m'encanta aquest bateria. Doncs ahir l'hem tingut amb aquest Lester Young que dèiem de l'any 1952, que, com deia abans, no és el mateix Lester dels enregistraments amb Basie dels 30, però el seu so és sovint més prim, més fràgil, més contemplatiu. Però l'essència de Lester Young, com hem sentit aquí, continuava intacta. Aquestes frases llargues, però molt naturals. Aquest extraordinari sentit del swing, aquest ús que tenia ell magistral del silenci. Les accentuacions que tenia sempre lleugerament així, una miqueta desplaçades, poques notes, però gairebé sempre significatives, com hem vist amb aquests temes que escoltàvem. I aquesta manera molt personal d'entrar i sortir del temps, que és el que acostumen a fer tots els grans genis de la història del jazz. Young, amb aquesta època, sembla conservar amb la melodia... sembla conversar, exactament, sembla conservar, que conversi amb la melodia, més que no pas l'estigui interpretant. No intenta, ja heu vist que no intentava demostrar constantment què sap fer, sinó la seva improvisació, com hem vist aquí amb aquests temes, era quasi una narració, una autèntica narració poètica, la que ens ha bridat avui Lester Young amb els seus col·legues.

Bé, i acabem amb a lo grande. I acabem a lo grande amb una altra diva. N'hem sentit una, Sarabau, sabeu que n'hi ha tres, però escoltarem la segona de la nit. A Ella Fitzgerald, que serà l'encarregada de donar final al nostre programa.

i ens anirem amb ella amb el que puguem, amb la poqueta estoneta que tenim pràcticament de concert, que és un quart d'hora. Ens anirem amb ella a sentir el que dongui d'un concert que va celebrar, va tindre lloc al Shrine, dintre del que era el Jazz and the Philharmonic, ja ho sabeu, del nostre estimat Norman Granz, al Shrine Auditorium de Los Angeles, un dia tal com el 21 de gener de 1956. Ahir tenim una Ella Fitzgerald extraordinària, com dic, formant part d'aquest grup de grans estrelles que el nostre estimat Norman Granz portava a viatjar arreu amb aquell Jazz and the Philharmonic. I ahir, acompanyada d'Ella Fitzgerald, tenim al piano a Don Habney, tenim el contrabaix a Joe Mondragon, a Vernon Halley, també amb algun que altre tema, i a la bateria a Frank Capp. Una Ella Fitzgerald absolutament magistral, i el que farem és donar-li una mica el canvi al concert, perquè començarem amb la part, una de les parts més vibrants, diríem nosaltres, més apoteòsiques de tot el concert, que està precisament al final, va ser al final del concert, però nosaltres l'introduirem al principi perquè almenys aquest tema el podeu sentir sencer. Així doncs, ens quedarem en temes com aquest espectacular Iron Oil Special, ja ho sabeu, aquest clàssic, Cry Me a River, Lullaby of Birland, i veurem si hi entra alguna coseta més perquè tenim molt poc temps. Bé, per la meva part, res més. Ja ho sabeu, que us espero la setmana vinent. Us quedeu ahir amb Fitzgerald amb aquest inici tan espectacular i res més. Sobretot, això sí, que no falli. Feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye-bye, bona setmana i bon jazz. A reveure. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

camps de cotó. Com m'agrada!

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a 9:00 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla del segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, el camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines, ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema és seriós.
1: No, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat.
1: Bueno, alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: me'n
1: recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè avancem que ja, això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: preparar. Van anar bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van anar bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al 6è, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són més com el límit romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit, abandonant les clàssiques legions marianes, és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. I jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: O sigui...
1: Un visigot, per cert... Són dos gots.
0: Vale. Més una persona. Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell. Aquest és el nivell. Vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així. Vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica. No va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no?, els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no?, perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no?, que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no?, als segles després de l'Alt Imperi, no?, els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no?, aquella idea de Gibbon, no?, de la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no? Uh-huh. L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant. Et
1: portaré... Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: No només d'imperis.
1: No només d'imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit documentes això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, va succeir amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, Warhammer, més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta. Vale, ja ho has anat fent, les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi. A quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III a V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí,
1: vull dir, quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la allà contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no... Jo no consideraria que parlar de caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model que com el que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
1: sí,
0: el que...
1: Bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de resta.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bola de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les
0: nacions. És preciós. La notícia de Nicolòmia és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps que em recorda?
0: Aquest recorda.
1: Les guies que feien pels soldats americans pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què... I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí,
1: dos fletxes!
0: És que és un sergent, no?
1: I le saluda a usted! Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí, bueno, és que és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles 5è i 6è. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, i el Corpus Iuris Civilis, del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs.
1: Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escalar socialment, perquè tu entraves com un reclutilla, podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més. Però seria en aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo una...
0: Sí, a la meva. Endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes s'incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War en algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Hi vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que eren
1: vaig
0: molt
1: dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat els Total Wars gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir que heu fet, i ja aquí ja...
0: Pos el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis.
1: Pues no? Ja els jugaré.
0: Va, quan diguis temps.
1: Exacte. No?
0: Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardoromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale?, que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies, ¿vale? A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Doncs els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle II,
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres els incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una regió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electoral ràpid. No, no has complit el teu promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Així no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no?, de qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitaritos, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitant-hi. Wow. Avui estic...
0: I has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota comandament d'oficials equestres, duches... Ducs.
0: Una altra paraula que ens sona,
1: exacte,
0: no?
1: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en llatí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de praeposti en lloc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I si, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem, mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei, i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Ui, hauria
0: hi havia algun allà, pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades... Divines.
0: Hauran ballit una mica malament. Jo crec que han ballit una mica malament.
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, uh-huh, i els comitatenses on s'allotjaven, on se sentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Uh-huh.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens unes unitats ja que es puguin moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc, anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, recordàvem bastant... No, si és que és més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitani com a milícies, també, que exercicia un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Eren, jo què sé... Jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià. Em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rom 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els Cataphracti.
1: I els Clivenari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment eren el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Uh-huh.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
0: Ja, va arribar un moment que vam dir, és que...
1: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no?
1: I... Un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i et queda una vaixella fantàstica, no?
1: Avui anem. Vaixelles com una armada, no? També de vaixells.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els limitanei? que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, límit en ell, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la Limes, no?, per
1: la frontera. Pel que fa al limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar, alae, dividida en primari i secundari, s'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o

0: portatges i ciutats. Disposaven de, també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
1: Vale.
0: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum. Segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo mai, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
1: Què s'hi passa amb els rius?
0: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
1: Tot ben quadradet.
0: Sí.
1: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitaner i els cibus d'unitat que hi podem trobar. I ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
0: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitanes no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatius Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
1: Té masses, eh? Masses.
0: Bé, segons Gatius, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agatia s'incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclesia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
1: Una setena part, eh?
0: Una setena part.
1: Vale.
0: A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... Sí, entre 300 i 450.000 estaria la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant, i tant.
0: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut.

0: rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla que torna a estar de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què.
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és molt important.
0: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques de ser i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
1: Molt bé, ja tenim el casc.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: La cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale, i per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari. Unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no?
0: Sí.
1: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta, no?
0: La de l'Astèrix.
1: Exacte, la de l'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
0: És superxula, però...
1: Va funcionar durant un temps concret.
0: Sí, la de Mayas és molt millor...
1: Més difícil
0: de fet,
1: fabricar.
0: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
1: No t'agrada a tu l'esquamata, eh?
0: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava més, estaves
1: malament,
0: fotut,
1: no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
0: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però, clar, parlem d'aquest causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
1: clar.
0: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell.
1: Clar.
0: Però, bueno,
1: sí.
0: Jo també prefereixo
1: si
0: les anelles.
1: Triar,
0: sí. Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes a produir, cosa que tampoc les feia barates.
1: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
0: etc. Que, per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
1: Quina gran idea.
0: He vist gent que ho fa.
1: En tens una guardada a casa?
0: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré i potser algun dia quan tingui temps me la faig.
1: En fas una, clar.
0: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè, en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava 4 duros.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniaki, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cos similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà,
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Sí, vale, jo vaig...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, agafant les dues mans
1: i endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15 a 20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? Més s'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes...
0: Òbviament.
1: En detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents, capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts, i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit terroromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Continguts en xarxa.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, el programa de música ambient, experimental i electrònica minimalista de Ràdio Mollet. Una salutació, sóc en Jaume Montsant i t'estaré acompanyant durant aquesta hora de música cuinada a foc lent. Pots trobar els podcasts del programa en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast.

Aquesta nit hem arrencat amb la música de la productora de Nova York afincada a Europa, Victoria Mingot, amb un treball basat en improvisacions a la guitarra amb cert regust de música folk. El disc porta per títol Good Spill i el publica el segell anglès Five Gate Temple. Escoltem Victoria Mingot.

Continuem amb el compositor Mark Templeton i la reedició del seu disc de 2007, Standing on a Hummingbird, que es publica per primer cop en vinil ara. El productor canadenc treballa en la intersecció entre el post-glitch, l'ambient electroacústic i el minimalisme textural. Escoltem Amidst Things, Uncontrolled.

El compositor de Miami, Andy Sternmer, presenta un treball inspirat en una selecció d'obres mestres poètiques de mitjans del segle XIX. El seu disc Of Modern Poetry està format per 7 composicions dedicades a 7 poemes i ordenades cronològicament. Escoltem Song of Myself, basada en el poema del mateix títol de 1855, escrit per Walt Whitman.

Continuem amb la compositora anglesa Hadley Rowe des del seu treball The Inner Garden, ambient drone suau que ens convida a somiar. El tema que sona porta per títol I Just Want to Get Better.

Doncs aquest era I Just Want to Get Better, de Hadley Rowe, peça que trobareu en el seu treball The Inner Garden, dins el catàleg de Past Inside the Present. Tenim un parell de peces llargues per a la part final del programa, començant pel clàssic de l'ambient techno Gas, des del seu segell habitual, que és Compact, i un disc, November 89, on recupera algunes de les seves primeres composicions de finals dels anys 80. Escoltem el tall titulat Das Moor.

I la recta final del programa d'aquesta nit l'encararem amb Multicast Dynamics i la seva referència, la segona ja, per al segell Astral Industries, que, com és habitual, està formada per dues peces llargues que serveixen com a paisatges sonors imaginaris. Escoltem la primera d'aquesta nova referència d'Astral Industries amb Multicast Dynamics.

Doncs amb Multicast Dynamics i aquest nou llançament per a Astral Industries, aquest prestigiós segell anglès, acabem, arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 539 del Núvol de Fum. Recordar-vos abans de marxar que teniu disponibles tots els podcasts en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast, i també que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum. Jo, sense més que afegir, per avui m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
1: Expedient Mollet.

Hola, amics, benvinguts de nou al Fotimer, un programa que et pot fer pensar una cosa i acabi sent una altra. Perquè portàvem una arrencada temporada molt setantera, un punt clàssica, amb discos gairebé indiscutibles i artistes indiscutibles, però avui fem un salt cap a aquest confús segle XXI amb un disc del 2009 del cantautor de Maryland, Bill Callahan. Deixem enrere les guitarres cridaneres dels Stones, de Zappa, de Santana, d'aquestes setmanes passades, i tornem a una cosa molt suau, molt íntima, que és el seu disc Sometimes I Wish We Were an Eagle. Bill Callahan és un d'aquells cantautors que durant anys es va, no sé si la paraula seria amagar, darrere d'un pseudònim, un nom artístic. Ell es deia Smog. I amb això, des de l'any 90, va treure molts discos. Va estar 15 anys amb aquest pseudònim, publicant un disc per any, més o menys. Algun any, fins i tot, més d'un. Associat al aquest corrent, que és el lo-fi, no? Gravacions casolanes. I jo diria que potser amb el canvi de nom, quan va passar a fer servir el seu nom real, va coincidir una mica amb una, bueno, ja havia estat progressiva, una millora en la qualitat de les gravacions. I aquest és tot just el seu segon disc des del canvi de nom, que s'havia produït el 2007 amb un disc anterior que es deia Walk on a Wild Heart. Aquí a Sometimes I Wish We Were an Eagle grava, no a casa, no a aquello que mires on està gravat i no surt cap nom de cap estudi. Aquí sí que va gravar un estudi a Austin, a Texas, i el que va fer va ser gravar-hi ell les bases amb veu i guitarra, o piano i guitarra, piano i veu, i llavors se'n va de gira en Amèrica i Nord-Amèrica i Sud-Amèrica, i deixa els arxius, no creiem que fos cinta analògica, en mans d'un arranjador que li treballaria a sobre mentre ell estava de gira. L'arranjador es deia Brian Beattie. Llavors, quan Callahan torna de la gira, està molt content amb com ha fet créixer les cançons, ha fet arranjaments per corda, i afegeixen més instruments. Són 6 o 7 instruments de cordes que graven tots alhora a l'antiga estil al voltant d'un micròfon, i altres instruments que ha gravat el propi Brian Beattie, que han fet créixer molt les cançons des del que era una línia fina d'un cantautor country alternatiu, podríem dir. El que és temàticament, que és una cosa important en els cantautors quan volen fer un disc coherent, un disc amb un cert sentit, podríem dir que és un disc sobre una ruptura sentimental, perquè Bill Callahan havia estat entre el 2004 i el 2007 parella d'un altre cantant que aquí havien posat alguna cançó seva, de Joanna Newsom. I poc abans de gravar aquest disc, cap al 2007, s'acaba aquesta relació. Potser per això sona un disc trist, però ja ha passat prou temps perquè soni també serè. Callahan té aquesta veu de baríton que gairebé és parlada, molt lacònica, i que amb els arranjaments aquests de corda, doncs, creix moltíssim, no? Joanna Newsom també sembla que va saber convertir aquesta ruptura en art, amb un disc que va publicar l'any següent, que es deia Half One on Me. És prenta una, no sé com dir-ho així, quan prenta una copa a la meva salut, això. El disc obre amb la cançó que acabem d'escoltar, Jim Kane, on la lletra diu: jo abans era fosc, després vaig passar a la llum i ara he tornat a la foscor, no? Potser aquí tenim una referència a aquesta història d'amor de 3 anys. Seguim amb el disc, va. La segona cançó té un títol incomprensible si no saps la història que hi ha darrere. Es diu Eight Ma Clack Shaw. No significa res, però la història és graciosa. Diu que ell estava dormint, estava tenint un son i estava somiant amb una cançó boníssima. Es va despertar
i amb un llapis a la llibreta que tenia al costat va apuntar coses sobre aquesta cançó i es va tornar a dormir. L'endemà, quan es va aixecar, no entenia res del que posava i va fer la cançó amb el títol aquest del que va, com ell entendre, en aquesta lletra mal escrita, com de metge, Eidma Clack Show. Bueno, suposo que ell ho deu relacionar amb el subconscient, perquè, segons el somni, era la cançó perfecta.

La tercera cançó del disc és The Wind and the Dove. Curiosament, un disc que du per títol De vegades m'agradaria que fóssim una àliga, doncs té una cançó sobre coloms al vent, i a més a la portada el que hi surten són 4 o 5 cavalls. La cançó en si és una de les més serenes del disc, i té un ús que a mi em va sorprendre molt, inesperat, d'algunes... una sonoritat que et pot recordar les escales àrabs, que li donen un toc molt misteriós i una miqueta fora de lloc en el context aquest del country alternatiu.

La quarta cançó del disc es diu Rococo Zephyr. Jo pensava que Zephyr era Zephyr, però clar, escrit així no ho era. En realitat, Zephyr, escrit així amb Z-E-P-H-Y-R, és un vent. És un vent suau i agradable que ve de Ponent i que a la mitologia grega era provocat per el déu Zephyros. Per tant, d'aquí ve aquesta paraula rococó, entenem això, un vent recarregat que ve de l'oest. La cançó en si t'evoca una certa pau rural, ja amb la lletra també, la lletra queda clar que estàs en un entorn com molt bucòlic, és el vent aquest és un vent suau, agradable, i a més estàs en companyia.

lay beside me like a branch from a tender willow tree.

all was all that meant to be. Maybe this is all.

disc, Sometimes I Wish We Were an Eagle, té 9 cançons. Per tant, quan arribem a la cinquena, estem just a la meitat. La cançó és Too Many Birds. Per molta gent també és la cançó central a nivell conceptual en el disc. Potser seria el més semblant a un single en un context on dir això realment no té gaire sentit. En un disc de Bill Callahan no diràs la cançó que fa vendre més discos, no? Vull dir que se'n van vendre bastants. Sempre ja dins del món indie, en 2009 ja estem en aquesta era post-Napster, que va canviar-ho tot. Aquí ens parla d'un arbre despullat de fulles on hi ha molts ocells, hi ha massa ocells, too many birds. Entendrem més endavant el disc, perquè això també és un tema així circular que entrellaça cançons, que els ocells són els pensaments, i l'arbre és el seu cap, i en aquell cap hi passen massa ocells, massa idees. Instrumentalment hi ha un violí que sorgirà i amb molta presència, i també destacaria un piano elèctric que no és gaire habitual en aquest estil musical del country intimista, no? És un estil que, per cert, pels tempos que utilitza, per la manera de cantar gairebé recitada i per la temàtica utilitzada, la temàtica tractada en les cançons, hi ha qui anomena aquest gènere el sadcore, el trist, un gènere trist, no? Veureu com a curiositat, si us hi voleu fixar amb la lletra, al final de la cançó diu una frase que la comença dient una paraula, després en diu la primera i la segona, després la primera, la segona i la tercera, i així fins al final acabar dient-nos que si un cor pogués bategar, només s'aturés pel batec d'un altre, no? Una mena de desig de comunió. Doncs aquesta manera de construir la frase, sempre tirant enrere, a mi, els de certa edat que estigueu escoltant el programa ara, a mi em va fer pensar a la frase maleïda, la prova final dels tres pics i repicó.

Arribem a la sisena cançó, que és My Friend. És una cançó que, a veure, en principi tu pots entendre que parla sobre l'amistat i li diu a un amic que l'estima. És a dir, no, potser no estem tan acostumats a això, a dir que és una forma d'amor, l'amistat, no? També hi ha en alguns fòrums de gent discutint les lletres de Bill Callahan, ja qui diu, bueno, després de tallar amb Joanna Newsom, o igual que et pot passar amb moltes parelles, al final de tot acabes sent només l'amic d'algú a qui estimes, no? També és una manera interessant de veure-ho, o sigui, si acabes com amics amb algú amb qui has sigut parella, jo la veritat és que ho trobo que és una cosa que està molt bé. I musicalment, jo diria que és la cançó que se m'escapa una mica més, perquè abandona una mica l'intimisme del disc i seu propi de Bill Callahan per anar per uns camins una mica més pop.

Ara la setena cançó, jo diria que aquí és on líricament fem una mena de reprise del Too Many Birds. Aquí és on es repeteix, o potser comprenem de manera més explícita,

I aquí és on entenem també el títol del disc, no? Els pensaments poden ser víctimes, poden ser presa de caça d'algun altre, i l'àliga és el gran predador dels ocells. I és, ell ens diu que li agradaria poder ser una àliga per poder acabar, segurament, amb alguns dels pensaments que menys li agraden.

Aquesta era una de les cançons més fosques del disc i també de les més llargues. Són gairebé 6 minuts on els pensaments de qui canta, de Callahan, es van menjant els uns als altres, no? Al final, el que acaba demanant és voldria en el seu cap només hi hagués desig dolç i pensaments suaus. És a dir, que aquests siguin els ocells que tornen a l'arbre, que són els, que aquest arbre és en realitat el seu cap. La penúltima cançó es diu Invocació del raciocini i aprofundeix una miqueta en el mateix. Aquí ho fa com demanant-li alguna força superior poder recuperar la capacitat de raonar sense massa condicionants, no? És un passatge instrumental, aquesta Invocation of Raciocination, de 2 minuts i mig, una cosa així, amb un aire molt de banda sonora i que ens fa de pausa prefinal abans d'entrar a la darrera cançó, que és potser un plat fort o un gran final de disc.

Doncs d'aquesta manera tan diferent ens deixa a les portes de Faith Void, que és la contraposició entre fe i buit. Darrera cançó del disc, una cançó de gairebé 10 minuts, on l'autor es divideix, no?, entre la fe i el buit, és a dir, entre creure en alguna cosa o pensar que no hi ha res. I la veritat és que jo diria que no està convençut de cap de les opcions, si bé la frase més repetida a la cançó és «ja va sent hora d'enviar a Déu away, lluny», no? Jo crec que amb aquest final el disc acaba tenint una coherència que ha estat preparada per arribar aquí. És un final, una cançó lenta, amb molta repetició, de tal manera que podem tenir una sensació d'hipnosi, i crec que és una bona manera d'acabar un disc que té una part fosca però que s'il·lumina a estones, no? I és una mica el que és la vida, i això és el que un artista ha de, en la meva opinió, procurar fer en gran part de la seva obra. Si després vols fer un Staying Alive, també està molt bé, eh? Però està bé la diversió més pura i més simple sigui una part només, no? És una manera molt poc contemporània de veure l'art. Aquest disc, en el seu dia, la crítica el va deixar molt bé, la crítica especialitzada, no va obrir els telenotícies. La revista Mojo el va considerar el segon millor disc del 2009, el New Musical Express, en l'actualització del 2013 dels 500 millors discos de la història, el va posar al 400 i escaig. A dia d'avui diríem que cap altre disc de Bill Callahan, ni quan es deia Smog, ni en aquesta segona etapa, ara ell ja té 60 anys, cap altre disc ha estat a la mateixa alçada. Per tant, això que fem aquí al Futimer de tant en tant descobrir alguna cosa, també té un punt conservador aquí. Ha posat el millor disc d'un artista no molt conegut per aquí. Fins la setmana que ve.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.